0: Família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
1: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
0: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
1: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
2: Molt bé, bona tarda.
3: Bé.
1: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
2: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
0: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
2: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no?, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles, i la pèrdua d'aquests, doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
0: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població, doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa, a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
2: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica, i això suposa, doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies.

0: que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius que també són perjudicials per aquest grup.
1: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara, es podrien repensar o es podrien revertir?
0: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
1: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
0: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de Mussol Comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
2: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
0: Exacte, en aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
2: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
0: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica, i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
1: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
3: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i d'òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim quatre caixes col·locades per òliba i en tenim 8 per mussol comú.
1: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
3: Bé, masies per una miqueta per al que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
2: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
3: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
1: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
2: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
1: Exacte.
2: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
1: I tant que sí, moltes gràcies.

0: Que anem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu, tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja.
4: Tot hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera i la segona. Es veu que, diria concretament, que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes als Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de trobar molt,
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
2: 24 a l'any.
0: El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
2: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer hi ha intensiu? O... Sí. Hi ha intensiu. A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí. Una setmana només a l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances. Una setmana de vacances s'ha de tenir, home.
1: Sí. Però, bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i, claro, necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: Y la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, 3 más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer
1: para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces, no, 6 més o menys. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors, vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si proves amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar amb el taladro. Ja tot arreu hi ha el taladro. I de primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
2: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Pues també fa el del dissenyador cada any.
2: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, aquell no entra.
2: No entra categoria, és com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
2: De museu, de museu, de museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
2: Sempre ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, les joves no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes, i les donen aigua.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho puc jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
2: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen. Un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà. Perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte. En la sombra de un padre. Luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona et ve això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis, i tal i com tu ets, i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, amb una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017... I jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de l'amor, no, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no? a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no? amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no? I havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no? És a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo,
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic a treballar, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no? I qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no? I sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa a Ràdio Sant Andreu. Avui resum dels principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem a fer la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre ens acompanya Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
1: Bé, farem la previsió, però fem una prèvia important per la quantitat de pluja que hem patit aquests darrers dies. Bé, explica'ns una mica, Carlos, perquè jo crec que avui l'explicació ha de ser llarga, no?
2: Vamos a explicar un poquito, pues... que hemos tenido, en qué contexto nos hemos movido, y sí, pues eso, una nueva semana marcada por la inestabilidad, y de qué manera, porque hasta tres sistemas convectivos de mesoescala nos han afectado pues estos últimos días. ¿Qué hemos de comentar? ¿Qué es un sistema convectivo de mesoescala? Pues es un gran conjunto de tormentas que actúan como, digamos, una estructura única, pero de grandes dimensiones, de muy grandes dimensiones. Para considerarse sistema convectivo de mesoescala, pues tiene que tener más de 100 kilómetros esta estructura nubosa, vamos a decir, tormentosa, más de 100 kilómetros, pero puede tener, pues...

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després s'anirà doncs, fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs a aquest servei i doncs també doncs hem a part d'això doncs també invertirem 50.000 euros doncs en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs que per culpa de les temperatures doncs s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet doncs aquests nous arbres ja tenim marcat doncs a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també vam plantar, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, i una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests, anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant doncs, s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Santandero de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Santandero de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea Lea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat algun dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Un any més, Santander de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, és el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la Junta ens juntem, algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo, quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la Junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la Junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no?, perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no?, de donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva.
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, a vell d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegi i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que estan per aquest nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre he dit que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar allà any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic, el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, no, aviam, no, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campmany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar, ja he dit abans, que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització, que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començaran la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és
2: sí,
1: molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan al grup de risc són avisats o han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
1: Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any
0: una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19, per tant són xifres prou importants, no?
2: Són importants, sí. La gent continua vacunant-se. També és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta, encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre's l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació. Fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, prens un paracetamol
2: cada
1: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè bueno, a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari,
2: que
0: sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí,
1: rentar-se les mans. La higiene de mans és molt
2: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
1: sí,
2: que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable,
2: sí,
1: també posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: és important
1: al,
2: sí, sí,
1: menjador,
2: sí,
1: encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre,
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
1: No,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
2: no sabem més.
1: I no sabem més,
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B, i aquest any pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan,
0: no?,
1: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
1: sí,
2: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí,
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Sí.
1: Són els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven,
1: bueno,
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19, i Ni tas a ventes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de la Solana és el 93 546 1777.
1: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sorgir de feina ara, eh?
2: Sí,
0: bueno,
2: sí,
0: sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes de

0: Els nostres centres educatius el que volen és doncs, apropar-nos a les nostres joves per, doncs, per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs, aquesta promoció de la igualtat.
1: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTB-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
0: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria i un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs, molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
1: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans divendres el 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
0: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs, que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
1: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
0: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Míker i la senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs, l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
1: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
0: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs, tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
1: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre un taller a la tarda, 6:15 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
0: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
1: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest octubre trans, i sobretot des d'aquí felicitar també

0: aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest octubre trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació del producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat. I bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també és llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ja ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc. El porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta, vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant, pues, de categoria. I bueno, que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no, anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes, ens arriba macarrons, eh? Doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa, també. No? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden dos dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc del 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar. I jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, on es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat dels carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
4: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
4: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
4: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, sense dubtar.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
4: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estaba acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
3: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros. a su país.
6: És a dir, endurir el tema de la immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan, ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes. Porque tenemos juventud que están en pareja y, claro, dicen, no pueden tener hijos. No tienen hijos los españoles. Es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
6: Llavors, ara venen eleccions. Totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure a Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
6: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
6: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
7: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
6: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
7: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
6: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
7: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat, estimada, perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys. Per tant, aquesta situació de no arribar a aquest tipus de... a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega. I hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
6: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: No només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
6: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
8: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
6: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
8: És que... és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, Es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
6: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
8: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les piedras d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
6: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encariment de la vivienda?
8: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
6: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
8: Sí, tant que sí, i tant.
6: És important? Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
8: Puede ser, porque ya digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
6: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
9: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que es mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi demanat a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
6: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys, la crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
9: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
6: Aquest 11 de novembre, convocada vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda,
10: Em sembla bé, em sembla molt bé.
6: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna
10: cosa? Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, i tant que sí.
6: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga?
10: Sí.
6: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys,
10: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
6: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
10: No.
6: La pujada?
10: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves... Jo el que més penso són els joves que no tenen mèrit de sortir de casa.
6: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
10: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
11: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
10: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre, i porta 71 anys de lloguer, i ara dic jo, el pis seu tindria un amo. Sí que és potser que no ho entengui, i que és una dona gran, ja està, però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona. Hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que m'explico.
11: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda, o no?
10: Sí,
11: o s'ha de regular?
10: Sí. Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre, però els voltors, això no, estic totalment en contra.
11: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
12: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
12: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
12: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan, i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
12: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
12: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, i jo crec que vostè va a totes les
12: assemblees,
1: a part la del seu barri.
12: Correcte,
1: no?
12: Sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs, que també està ara doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
12: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: També el regidor de joventut.
12: Sí, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
12: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina d'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina d'alcalde s'han d'haver registrat prèviament a través del WhatsApp.
12: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
12: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
12: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
12: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
12: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre.
12: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre.
12: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
12: Que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al pla de l'estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre.
12: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Campreses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre.
12: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre.
12: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
12: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
12: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i recordem assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
12: Molt bé, moltes gràcies.
13: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril.
14: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
14: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
14: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
14: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
14: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
14: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs, una crida aquí a la participació.
14: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.
2: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Rambla 54, em van a Morgades Valldosera.
2: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
3: Sí, sí, sí.
4: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que és una cosa que et fa una mica més de pal. Doncs, bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé.

0: nosaltres escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula, et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya... L'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que

0: Tens, també li queda rient que sóc cuidar-vos.
1: Vaja, que li poses molt de carinyo.
0: Sí.
2: És una bona filosofia, a la Sant. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans? O què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
0: Sí. Diguem, cada bocates té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
2: Ah, és el secret.
0: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
2: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
0: El que se't demana més és el baobab.
2: Ah.
0: A vegades, quan el bar és quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. Entens? Les altres també, com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa. Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, totes aquestes també les demanen molt.
1: Alessand, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab. I així ja vindrà amb la recepta
2: sí,
1: preparada.
2: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
0: La baobab o Popeye porta maionesa, però porten a pit de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
1: I orenga, una miqueta d'orenga.
0: Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit a la planxa...
2: Quan el poses directament en el pit.
0: Pit, sí.
2: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
0: Pues sí, hi ha molta gent que preferen també molta... Depèn de la persona, no?
1: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessand, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
0: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
1: M'imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu

0: Era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
1: Sí, sí, trigar tant, perquè la primera cosa és que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat allà, una veïna, que jo, una vegada, un client em va demanar un Frankfurt, i jo no sabia ni com se feia el Frankfurt. Estava posant dos Frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el Frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocata. La dic, sí. Em diu, a un bocata poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
0: Anava farcidet, el bocata.
1: Sí.
2: Un bocata, un Frankfurt. Si no faràs negoci.
1: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava, a mi era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc, i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindran poc a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
2: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
1: Moltíssima.
2: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
1: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen, perquè siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva, i jo també la reben com si són els meus nens, i tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no, és que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
0: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva, pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
2: Ostres.
0: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
1: Sí.
0: Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Quina sorpresa, va ser...
1: Va ser una sorpresa, sí.
0: Sí?
1: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia... que se diu Imma, em va dir, mira, l'Assan, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. A dir, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent decideix com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia dues, tres persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt coneguts de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar a una hora després va tornar. I va dir, bueno,
0: amb el resultat
2: de que tenies caparrot.
1: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també serà com se diu?
2: Caparrot.
0: La qüestió és que el 2003 sí, tu vas sortir elegit,
1: no? Sí. Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de, que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors
0: clar, s'han de construir el caparrot.
1: Sí. Mm. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo. Estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i dic, bueno, ja el resultat ha sortit, no t'ha posat perquè entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon, i dic, bueno, per estar el segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corpo.
0: L'Anna vol preguntar-te
2: sí.
0: Per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
2: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
1: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre bueno, molta gent coneix aquesta arbre.
2: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
1: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
2: El bar va recuperar aquell nom.
1: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
0: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que
2: exacte,
0: el negoci
2: que duraria...
0: havia de durar molts anys.
1: Molts anys, sí.
2: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
0: Vens un dia i fem un bocata.
2: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta, gràcies. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, al Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
0: Adéu-siau.
1: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Sí. Crec que has dit
0: 53. Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla. Com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut una allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts, molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27... i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja hi està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
2: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, després, entenc que bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, sí, sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura, a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tot una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX, principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat en juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres hi és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no es havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquell gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
6: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en belles arts i disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
7: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
6: Blanca, tu l'has anat a veure... L'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
7: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
8: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants... I en tinc 70, i no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
6: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
7: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no, defensar-la seguint els seus ideals.
8: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
7: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
8: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un ha tocat com som.
9: Visca l'Elisabet, molt a favor.
7: I tant, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
8: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posàvem al pinzell em quedava massa pla, tot i llapat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura, la faig com si fos fang. I llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
9: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
7: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
8: Abans em posava supernerviós. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
9: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
7: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha aportat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
8: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra pues, de felicitat m'encantaria.
9: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
7: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
9: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja, yeah.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre, la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: Quan acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament al cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
4: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
3: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
4: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que, com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
3: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
4: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
3: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i sobretot d'aquell sentiment de pertinença que fa que per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: En David Cantó torna amb les seves recomanacions al calaix actiu.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs.
2: I avui les entrevistes ens obren la porta al misteri i als girs de guió amb finals que no endevinarem. Ho fem amb les novel·les El cinquè cor d'Oriol Canals, publicada per Rosa dels Vents.
4: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un, ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. El mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia, rep una capsa amb tres cors humans i dos espais buits. És a dir, tres morts i dues morts que han de venir. I a partir d'aquí, doncs, es munta un cristo inconsiderable.
2: I Nostra Senyora de l'Abisme, d'en Xus González, publicada per La Campana.
5: Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu, sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres el que la sorpresa amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig alhora que està allà amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
2: Posarem la mirada també a la Setmana del Llibre en Català, en una edició que ha superat amb èxit totes les expectatives. Us portem algunes recomanacions que ja podeu trobar a les llibreries. I acabarem a la Garrotxa, fent agenda cultural amb el Festival de Gènere Negre Basalt.
0: Mònica Socies ens acaba de fer un repàs en el sumari dels continguts d'aquesta edició d'El Calaix. No és un programa complet, no. Completíssim. Aquesta edició, la número 362, temporada 8, en el seu capítol número 6, que comença ara mateix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules.

0: enemics i intentava escapolir-se sense que l'atrapessin. Un sol home contra tot un cos de policia o un exèrcit.
1: Police force or an army.
0: Aquest any ha arribat un videojoc que imagina el moment en què l'MI6 recluta James Bond, el seu entrenament i les seves primeres missions. És 007 First Light, de IO Interactive, que es pot trobar per ordinador i consoles.
2: What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom.
3: I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
0: I una de les sèries més interessants dels últims anys té com a protagonistes també agents, en aquest cas de l'MI5, els serveis secrets britànics, i no uns agents qualsevols. Els Slow Horses, del títol d'aquesta sèrie d'Apple TV, són agents caiguts en desgràcia per alguna ficada de pota, reunits tots en un edifici perquè no molestin gaire. La sèrie adapta la saga d'espionatge de l'escriptor britànic Mick Herron, centrada en aquests agents i en el seu cap, l'intel·ligent i també molt descuidat Jackson Lamb, que interpreta Gary Oldman.
4: But I realized very quickly that he was going to be a lot of fun to work with.
0: Herron diu que de seguida es va adonar que Lamb seria molt divertit d'escriure perquè és un personatge sense filtres. Per tant, pot dir el que li vingui de gust, i els personatges grollers sovint són molt entretinguts, així que es va anar convertint en un personatge molt políticament incorrecte, a qui mou l'odi envers ell mateix, i és evident que té un passat profundament marcat per les ferides. La sèrie ha emès 6 temporades i en té confirmades un parell més. Curiosament, un dels actors protagonistes, Jack Lowden, està a les travesses per ser el proper James Bond al cinema.
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
5: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
5: Els clàssics recuperats.
7: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
5: Literatura infantil i juvenil.
8: Les xarxes socials són els aparadors...
5: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Oriol Canals és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i té una llarga trajectòria professional dins del món de la comunicació. Actualment és director de negocis del diari Ara. És autor de les novel·les Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat i No dormiràs, guardonada amb el primer premi a millor novel·la al Festival Lloret Negre. El dia que fa 50 anys, el doctor Jesús Maria Barceló, el cardiòleg més prestigiós del món, rep una notícia devastadora. Necessita un trasplantament de cor en menys d'un any o la cardiopatia acabarà amb la seva vida. Aquell mateix dia rep una capsa de regal inquietant. A dins hi ha 3 cors humans i 2 espais buits reservats per a 2 més. Una targeta acompanya el regal amb un missatge que glaça la sang. Feliç aniversari, Jesús. Benvingut a la realitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No queda gravat, eh?
2: Sí, no pot començar. És com la claqueta.
1: Bé, no... Aquests riures que escolteu són per parlar de gènere negre. Escolta, no, això no és seriós, eh, Oriol?
2: No, aquest tros d'entrada, aquest tros no.
1: Aquest tros d'entrada, Oriol Canals, no és gens seriós, perquè a més parlem d'un tema... És que no puc continuar l'entrevista.
2: A veure, jo els hi dic als oients ara, la Mònica, estem aquí al Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'està partint de riure, estem davant de la ciutat, la

0: justícia, enmig de la setmana de llibre en català. I, Mònica, com es cobreix una setmana de llibre en català? Què esperes trobar-hi?
1: M'estàs fent una entrevista a mi. Jo, quan vinc aquí, puc morir. Puc morir de socialité.
0: De socialité.
1: De socialité, puc morir. Però escolta, això no és seriós, l'entrevista que hauria de fer jo.
0: Vinga, va, rebobinem.
1: Ah, no, ja han acabat la taula i ja podem cridar.
0: Ja podem cridar. Tornem a començar.
1: De què estàvem parlant?
0: De novel·la negra. Vinga, va.
1: Ja veieu com és treballar dintre de la setmana en català. Sí que són hores de no dormir perquè has d'acabar de llegir-te tots els llibres, preparar-te les taules, i després són jornades enormes i llargues perquè retrobes a tothom, però sempre amb bon humor. I l'Oriol Canals no podia faltar a la nostra graella de la setmana, perquè, a més, acaba de treure novetat, el cinquè cor. Si heu llegit Diví i tots els seus altres llibres, no us podeu perdre aquesta lectura. Us la recomanem fervorosament des del calaix. Oriol, escolta'm, a tu no s'ha d'acabar mai la imaginació?
0: De moment, no. No sé si algun dia passarà, però jo crec que tinc una cosa que m'ajuda molt, que és treballar un mitjà de comunicació, veure moltes coses i la realitat, la segueixo l'actualitat molt, i l'actualitat és un pou d'inspiració.
1: Bé, com a bon periodista... Bé, periodista no, que treballes al diari.
0: Treballo.
1: Que treballes al diari.
0: Treballo els mitjans, sí.
1: Treballes els mitjans. Però podries ser-ho perfectament, si ara sortissis a fer campanya periodística, podries... Mira, ara m'estaves fent una mini entrevista.
0: Sí, va, al final... No sé com es diu això en català, però allò que diuen en castellà, diuen que el que va mucho con el cojo, si no coge, arranquea. Doncs em passa una mica. No, a veure, al final són molts anys, algun article escrit, alguna entrevista he fet, però a nivell pinzellada, no. La meva feina dins dels mitjans és una altra, és més comercial i d'organitzar esdeveniments i coses d'aquestes.
1: Però les pinzellades les poses a les novel·les i els esdeveniments que organitzes a les novel·les són d'una magnitud espectacular. Ara els hi ha tocat el sector mèdic.
0: Mèdic. Sí, ara toca el mèdic. Va tocar els periodistes, abans havia tocat al món artístic i ara toca el sector mèdic. Sí, he hagut de submergir-me dins el sector mèdic, que no és un sector fàcil.
1: Però que també, com a tot, hi ha corrupció.
0: Evidentment, com a tot arreu.
1: Perquè la salut també es negocia.
0: Evidentment, hi ha... Malauradament hi ha merda a tot arreu. I el sector mèdic, per molt que jugui amb la salut, no és una excepció.
1: Bé, en el cinquè cor, explica'ns una mica aquest inici, perquè és esfereïdor. O sigui, tu sempre quan comences, ho comences donant-ho tot, ja?
0: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un... Ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. I el mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia rep una capsa amb tres cors humans i dos espais buits. És a dir, tres morts i dues morts que han de venir. I a partir d'aquí, doncs, es munta un Cristo inconsiderable.
1: Bé, un Cristo considerable perquè tot es va tapant fins que arriben els periodistes, no?
0: Exacte.
1: Els periodistes.
0: Jo al final sempre dic que critico el mal periodista, el mal metge, el mal advocat, el mal mestre. És a dir, no és un tema de que m'agafi fixació per un cert col·lectiu. M'agafa fixació per la mala praxi de col·lectius que crec que tenen temes molt importants entre mans, i la medicina n'és un. Ho comentàvem abans, que soc un fervent defensor de la sanitat pública primer per tota l'experiència personal, però després perquè crec que és un tresor que hem de conservar. Però això no està exempt de corrupció.
1: Bé, ell sempre ho destapa tot. O sigui, que el sector que li toqui pròximament, properament, ja sabem que aniràs destapant tot el que hi ha a sota.
0: Sí, clar, sí. Si fan les coses bé, ningú ha de patir. Si fan les coses bé, ningú ha de patir.
1: No es fan les coses bé.
0: No, digue'm un sector que estigui lliure de...
1: Cap.
0: Doncs ja està.
1: Cap
0: ja
1: ni
0: està. Un. Ja està. A partir d'aquí podem començar a treure porqueria amb en Salva.
1: Sí, però bueno, ho deixarem aquí. Ja, si de cas a les novel·les, perquè a mi em tancarien el programa, tu potser et farien el conte i...
0: Uf, no ens surt a compte, no ens surt a compte, no. No, no,
1: hem
0: no,
1: de continuar
0: no.
1: treballant.
0: Hem de continuar treballant, malauradament.
1: D'això se n'aprofiten, eh?
0: Oh, i tant.
1: Ah, i això també surt a la novel·la.
0: Evidentment, evidentment.
1: Hi ha moltíssimes coses que surten. Per què aquesta vegada el factor mèdic? I m'agrada perquè, a més, toques no només el tema de les malalties de cor, sinó també les malalties minoritàries.
0: El tema de les malalties del cor venia perquè m'agradava que el cor fos un element central. És a dir, el cor és l'òrgan que associem a l'emoció, a la rauxa... Però només hi ha dos òrgans que no puguis viure sense, que és el cor i el cervell. Aleshores, i el cervell, diguem, que és la part racional, el cor és més la rauxa que dèiem, i simbòlicament el cor és segurament és l'òrgan més potent. A partir d'aquí, doncs, m'interessava que fos el motor de la història i em vaig tenir la sort, perquè no puc dir una altra cosa, el privilegi, fins i tot diria, de poder documentar-me amb la Georgia Sarquella, que és la cap de cardiologia del Sant Joan de Déu, que sense ella hagués sigut impossible escriure aquest llibre. Em va ajudar a crear el personatge, a la malaltia que té, a un algoritme que es busca i que genera de molts problemes. Va ser una delícia poder comptar amb el seu suport. I el tema de les malalties minoritàries, doncs perquè em toquen de prop i perquè, com que són minoritàries, doncs constantment estan oblidades. La gent no els hi fa cas, no? I aleshores... Si d'alguna manera posem el nostre petit gra de sorra quan la gent ho llegeix, doncs mira, ben bé que estarà situar-les una mica al mapa, perquè, ostres, són gent que pateix molt, que està molt abandonada, que ningú els hi fot perdó ni puto cas, i aleshores doncs, està bé que de tant en tant algú alci la mà i digui que aquesta gent existeix i té tant dret com els altres.
1: M'agrada la literatura, per això és una de les coses que trobo que són importants, perquè no deixen de ser un altaveu. I el gènere negre parla precisament no només d'assassinats, de sang i feig, etc, etc, sinó també d'aquestes problemàtiques socials. I en aquest cas, bueno, doncs, nosaltres també els sembla mà per tot aquest col·lectiu. I en el cas del cor, jo t'haig de donar les gràcies, perquè, mira, sempre tenim algú més o menys, que hi ha algú que pateix, no?
0: Sí.
1: I penses, ostres, posem-ho damunt de la taula.
0: Posem-ho damunt de la taula, sí. En el meu cas, admeto que el tema del cor era més un tema literari. En el cas de les malalties minoritàries, era un tema de militància.
1: Doncs mira, jo milito per les dues i estic molt contenta. Però ara marxem una mica d'aquest tema més personal i ens n'anem una altra vegada a la trama. Ets mala persona, ho saps, no?
0: No, sóc mala persona a la ficció. Hi ha molt de cabron a la ficció. No, a la ficció. La ficció m'agrada les coses, fer-les retorçades perquè... No, retorçades. M'agrada fer anar el lector per on jo vull.
1: Ja està. Jugar.
0: Va, jugar, exacte, jugar. Jugar amb el lector i... M'agrada imaginar-me que quan tanquin el llibre al final diguin «Ostres, el tio me l'ha fotut». Això no té preu. Això és molt divertit.
1: Bé, jo puc dir, no?, que me l'has fotut?
0: Sí. Sí, sí.
1: Me l'ha fotut, eh? Semblava que ho tenia. Doncs no, senyores i senyors, no ho tenia.
0: No. Sempre hi ha... L'altre dia l'Antoni Bassas amb una presentació em va dir, diu, quan ja veus, sembla com la ruleta, aquella bola que va girant, i quan ja creus que el número que hi ha, pum, cau a un altre, dius, i no l'he encertat.
1: Realment, aquesta vegada ets conscient que quan comença la tensió, ja des de l'inici, no la deixes fins al final, perquè enllaces una trama amb una altra subtrama que tot al final està enllaçat, eh? Però la tensió no baixa mai.
0: No... Està, a veure, evidentment està pretès i m'ho curro, per dir-ho d'alguna manera, perquè així sigui. Sóc un escriptor d'aquests de mapa, que se'n diu, és a dir, que faig tot el guió, inverteixo molt de temps en entrevistes prèvies, molt de temps preparant el guió, per quan a l'hora que em poso a escriure saber exactament en cada capítol què ha de passar per mantenir aquesta tensió i perquè el lector al final digui que cabron el tio que me l'ha fotut. Però això, segons la meva manera de treballar, hi ha mil maneres i totes són vàlides, només ho puc aconseguir si m'ho treballo molt a nivell de guió. I així ho busco.
1: I ara que parles de treballar, estem parlant de tota una trajectòria. A l'inici escoltàvem la teva biografia amb tots els llibres que has anat fent. No dormiràs ha estat un èxit espectacular. I després van recuperar Diví, que jo us recomano moltíssim de llegir-vos-el. Sí. És una mica també una línia, el cinquè cor també va amb aquesta línia. Clar, per tu també deu ser una tensió tornar a escriure i pensar uau, m'ha anat molt bé, a veure ara què passarà.
0: Mira, amb el cinquè cor et juro que no. Et juro que no, t'ho juro. Sí, m'ho he passat molt bé. Molta gent m'ho va preguntar, és a dir, ostres, ara has fet després del no dormiràs, tens pressió... Et juro que no. Jo tinc un avantatge enorme, que és que això a mi em diverteix molt i m'ho passo pipa, però no és la meva feina. Jo treballo als mitjans de comunicació, treballo l'ara, la meva feina és a l'ara i la meva obligació o la meva pressió ve d'anar allà i fer la feina ben feta com qualsevol treballador, que treballi en qualsevol feina.
1: Exacte.
0: Per tant, això m'ho prenc... Sempre ho he comparat com a l'handbol. Jo he jugat handbol tota la vida, i ara que tinc els genolls ja una mica cascats, doncs encara hi jugo molt poc, i això és el meu altre handbol. És a dir, és una afició que m'encanta i que em dona unes satisfaccions bestials i que m'ha donat oportunitats de conèixer gent bestial. Per tant, no puc estar-li més agraït a l'escriptura.
2: Doncs mira, al final, aquí l'únic que pateix és el lector. No sé, cada vegada anem a pitjor.
0: I a sobre paga per patir, I a sobre paga.
2: Ens agrada, ens agrada.
0: Bueno, a mi també m'agrada patir. Quan jo llegeixo, soc molt consumidor de novel·la negra, de thriller, però, o de tant audiovisual com en paper, com en teatre, vull dir, en qualsevol disciplina m'agrada. I aleshores, també m'agrada patir d'aquesta manera.
2: Bueno, t'agrada que et facin estar sempre pendent de...
0: Sí.
2: Què estàs llegint últimament?
0: Mira, ara començaré a llegir el de l'Esther Invernón, que es diu Després de tu, que sé que és molt contradictori amb el que estic dient, perquè... Però m'he fet una... M'he fet com una... Sí, és sorprenent, però m'he fet una... Com un petit repte, que és començar a llegir gèneres diferents. És a dir, jo... 8 de cada 10 són thrillers o novel·la negra, m'agrada molt, recomano sempre la proximitat, per què? Doncs perquè tant és que... O sigui, una bona història pot passar a Nova York i pot passar a Vic, val? Aleshores, el més important és que la història sigui bona. Però sí que és cert que vull obrir-me una miqueta més a altres gèneres. Ara mateix, com et deia, faig 8 de cada 10 són thriller i els altres dos tinc que... una mena d'obsessió rara, que és el tema Vaticà, m'agrada molt... Sí, no sóc creient, no d'allò, però tots els entresijos del Vaticà m'ho passo pipa. I llegeixo tot el que troba el Vicenç Lozano, m'agrada molt.
2: És un gran autor de capçalera del programa, també.
0: Sí, m'agrada molt i m'ho trago tot, del de Vicenç Lozano. Però clar, pobre home, tampoc és tan... Vull dir, tampoc hi ha tanta merda al Vaticà com perquè l'home vagi fent. Aleshores,
2: sí que volem que visqui molts anys.
0: I volem que visqui molts anys. I vull obrir-me una miqueta més i em vull llegir el de l'Esther, perquè crec que és bo que, per molt que a tu t'agradi un gènere, doncs provar mil gèneres diferents.
2: Bé, nosaltres ho deixarem aquí, Oriol, però... Escolta'm una cosa.
0: Què?
2: Una caixa, 5 cors. Bueno, 5 forats.
0: 5 forats, 3 cors.
2: 3 cors que no sabem de qui són.
0: No.
2: 2 cors...
0: Que
2: estan per venir, que hem de saber qui serà. Si ara hi haguessis d'afegir un 6è cor, i no parlarem de persones, per arrencar les coses no boniques d'aquest món, que fos el cor, jo que sé, d'una guerra, o el cor d'un conflicte internacional, o del cor de la fam, etc. Vull dir, no imaginis persones, sinó imagina situacions. Quin cor arrencaries perquè la gent no patís?
1: És difícil.
0: Diversos, però dona-me'n dos, va.
1: Vinga, va.
0: El cor de la fam i el cor dels totalitarismes, digue-li Trump, Putin, Xina, posa-li totes les etiquetes que vulguis, tota aquesta gent, extrema dreta, alternativa per a Alemanya, no ho suporto. I és que ho arrencaria d'arrel. Tant de bo poguéssim. En alguna presentació estic dient, avui no ho he dit, però en alguna presentació estic dient que tant de bo la medicina també transplantés consciències. Seria fabulós. I m'agradaria arrencar el cor de tot això.
2: Doncs jo penso que llegint i fent resistència cultural, en certa manera, també ajudem a ampliar, no?, la mirada i erradicar una miqueta més aquests totalitarismes. Per tant, entre tots posem el nostre granet de sorra.
0: Per petit que sigui, doncs ajudem, sí.
2: Gràcies, Oriol. Sempre gràcies per posar-m'ho tan fàcil.
0: No, vosaltres, moltes gràcies a tu.
3: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Xus González és llicenciat en Ciències Ambientals i Comunicació Audiovisual. Va ingressar al cos dels Mossos d'Esquadra l'any 2004 i des del 2006 és agent d'investigació avançada a la Divisió d'Investigació Criminal. Ha treballat en tot tipus de casos i s'ha especialitzat en assalts violents a l'interior de domicilis on el robatori de droga entre criminals és una de les principals causes. El 2013 va publicar la seva primera novel·la, Abandonar el joc. Ha participat i col·laborat en diversos festivals de novel·la negra com el BC Negre i també és autor de Un treball net i El cursari. El santuari de la Vall de Miranda és un paisatge idíl·lic entre majestuoses muntanyes i fonts naturals on acudeixen pelegrins i turistes durant tot l'any, un veritable oasi al cor del Pirineu català. No obstant, ningú vol esmentar que durant 3 anys seguits hi ha hagut al lloc inexplicables desaparicions. Com tants altres que hi treballen, Víctor Trafalgar fuig del seu passat. Ha acceptat una feina d'estiu al complex hoteler de la Vall, una simple tapadora per investigar un secret que va passar amb la Noa, l'última desapareguda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs res, ens n'anem d'excursió. Però recordeu que la muntanya és absolutament traïdora. Ens endinsem en un àmbit rural, en un món que els turistes desconeixem, però que els que són autòctons el coneixen i el coneixen molt bé. Xus González, ens en podem enfiar de tothom?
2: No ens refio de ningú. I menys dels llocs que no coneixeu i sobretot com més somriu una persona, desconfieu més.
1: Deixa anar certes perles dintre de la novel·la, no? De no enfiar-te en frases fetes que diuen, sobretot, no confieu en ningú. Clar, tenim aquest protagonista, en Víctor Trafalgar, que s'endinsa, no? Se'n va a treballar, forma part dels treballadors, s'ha de barrejar amb les persones autòctones, arriben els turistes, però és molt més del que amaga, perquè hi ha una frase que m'agrada molt de la novel·la i la defineix molt bé, i és que res és el que sembla, però tot està enllaçat. Aleshores, aquest protagonista, jo me n'he enamorat, eh?
2: Oh, me n'alegro.
1: Me n'he enamorat, més d'una se n'enamorarà, jo també, dintre la novel·la també és un trencacors, que diria, però a poc a poc anirem descobrint una mica el seu passat i com es va adaptant en aquest món rural, no? En totes aquestes desaparicions, que són treballadors d'on ell està, d'aquesta empresa, tindrem moltes, moltes sorpreses. Ha jugat molt en el lector.
2: Sí, i tant. Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu, sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres el que... Les sorpreses amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig, alhora que està ja amb una idea, amb una missió, ja està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
1: Clar, jo a mesura que anava llegint pensava, ostres, clar, fuig, se'n va a la muntanya, el que necessites és estar sol, tranquil i deixar enrere un passat que ja anirem descobrint. La muntanya amaga molts secrets. I penso que aquí has fet una bona metàfora també amb els personatges, no? Has jugat entre l'ambient i els personatges.
2: Sí, i tant, perquè la muntanya, sobretot on està la Vall de Miranda, que és un lloc perdut, un lloc és molt gran, però alhora és molt opressiu per estar envoltat de muntanyes, i volia jugar amb això, amb que els personatges, tot i en teoria estar en un lloc preciós, en un lloc paradisíac, alhora estan com tancats en una gàbia i una mica s'estan retrobant, volen saber què fer tant el Víctor com la Sara, que és un altre personatge, que és autòctona de la Vall, de la comarca, i també la part dels policies, no? que no hem parlat, però la part dels policies tens el sergent que acaba d'arribar a un lloc nou i ell alhora també està coneixent tot aquell entorn. Per sort té l'Arnau, que és un caporal, que entén com és la gent d'allà de la Vall, i alhora entén que el sergent ha de fer un canvi de xip si vol adaptar-se a aquell nou destí.
1: Clar, aquí hi ha diferents punts que a mi m'han anat agradant de la novel·la, ara estic mirant de no fer spoiler, per si de cas, però és una mica aquesta mirada des de totes les perspectives, no? O sigui, tenim mons enfrontats, el món rural, el món de la ciutat, el que són les persones, el que demana el sistema, els treballadors, els turistes... No és una trama fàcil, vull dir, aquí has hagut de treballar moltíssim.
2: Sí, no, realment, clar, ho planteges així, dius, ostres, com això, com s'ha arribat a fer que sigui comprensible, que sigui atractiu, que enganxi el lector, i realment, clar, el joc hem treballat molt, perquè no hem parlat de que paral·lelament hi ha una trama, o sigui, hi ha una trama, posteriorment als fets que es narren a l'obra, i es fa un documental. I la novel·la està farcida d'extractes d'aquest documental, amb entrevistes a gent que va participar, imatges d'arxiu... Això serveix moltíssim per poder explicar al lector d'una manera comprensible, atractiva, i jo crec que molt addictiva, què és el que passa a la novel·la i com es van desenvolupar tots els fets.
1: També jo penso que dibuixes molt bé el món dels Mossos d'Esquadra, que és un dels punts que m'ha agradat. Qui fa cadascú? Com es tracta? O sigui, a nivell humà, com han de fer de mitjancers, no? De conciliadors, quina és la seva feina real, però com l'apliquen cada dia. Jo penso que fas molt humà, molt humans en si, tots els personatges.
2: Sí, això, a les meves novel·les sempre intento fer-ho així, no? Perquè, evidentment, jo jugo amb el factor a favor de que jo soc investigador de Mossos i sé com funcionen els procediments, però alhora jo vull que la gent conegui com és el dia a dia dels Mossos, que fora dels clichés de policia, evidentment policies 24 hores, però no només policies, sinó pares, fills, amb hobbies, amb aficions, amb carències també i amb desperfectes. Però vull plasmar-ho i sobretot jugar amb això i que la gent vegi el dia a dia, que potser no és tan diferent una unitat d'investigació o una comissaria com una oficina o un supermercat, que les relacions interpersonals, que la feina, són molt semblants en tots els ambients.
1: Si haguessis de buscar una paraula, un mot o una frase per definir la teva novel·la o per explicar-la al lector, quina triaries o quina frase triaries?
2: Jo la que acostumo a posar, sobretot quan algú entra a la novel·la, és dir-li benvingut a la Vall de Miranda. I realment una frase, una expressió que m'agrada molt és el fet de dir que tu pots anar a una muntanya que és tot molt bonic, doncs aixeques una pedra, per sota t'apareixen tota una sèrie de bitxos, d'animals, que realment tu no ho veies, però estan allà. I diguéssim que la Vall de Miranda, el que fa el Víctor, és aixecar una pedra molt grossa.
1: M'encanta aquesta metàfora. No us podeu ni arribar a imaginar tot el que surt de sota d'aquella pedra. Dic que jo no vaig endevinar al final, ho vaig intentar, però va ser impossible. Hi ha molts girs de guió. La realitat, quan teniu una investigació d'aquest estil, perquè aquí s'investiga una sèrie de desaparicions en el que van passant en el temps, vull dir, no van tan seguides una de l'altra, jo suposo que amb la teva feina d'investigador en deus haver vist a tots colors, no? Com és traslladar a la ficció la teva feina, en certa manera?
2: A veure, sobretot el que jo vull és ser realista, sobretot perquè la gent vegi com són els funcionaments i alhora no ser passat, que no se li faci farragosa a la gent tot el que són els procediments policials. Però concretament el que jo volia reflectir en aquesta novel·la és que moltes vegades el que són els homicidis, les unitats d'investigació investiguen homicidis, l'índex de resolució sorprèn a la gent però és molt alt, està envoltat del 90-95%. Però moltes vegades hi ha una sèrie de desaparicions que es consideren no inquietants, per tant, no s'investiguen com una desaparició, per exemple, d'una persona adult, que és una desaparició voluntària, o accidental a ambients de muntanya, com pot ser la Vall de Miranda, i no s'investiguen, però en realitat poden ser homicidis, però estadísticament on no apareix un cos no es consideren homicidis. Llavors jo volia una mica reflectir això, no? Aquesta carència a vegades del que tu no saps si és un homicidi o queda amagat dintre d'una desaparició.
1: Bé, jo només us dic que si agafeu la motxilla, ja ho he dit abans també, prepareu-vos perquè sobretot no aixequeu cap pedra, ja us les aixeca el Xus González per vosaltres quan agafeu la novel·la. Però el que a mi també m'ha fascinat una miqueta és aquest backstage, no? Aquesta part de darrere, aquest microcosmos dels treballadors, que és el que no veiem, no? I també l'he trobat Molt encertat i molt bonic.
2: Sí, no, volia reflectar-ho. Jo ja ho vaig viure, abans de ser Mosso d'Esquadra vaig estar treballant en un lloc molt semblant al que està ambientat a la novel·la, que és la Vall de Núria, i clar, vaig poder veure-ho des de dintre, dormir allà, passar les hores allà, veure com la gent venia i marxava, però alhora hi ha un personatge que és molt important dintre la novel·la, que és la Sala Velasco, que volia reflectir, perquè el Víctor no deixa de ser una persona que ve de fora i veia treballar per les àrees d'aquelles persones que viuen allà, que mentre la gent va i ve, ells es queden. I ho veuen des de l'altre punt de vista, des de la persona, que el lloc on viu és el lloc on altres ho passen bé, però per ella és simplement un lloc on treballar.
1: Bé, jo només us dic que heu d'agafar Nostra Senyora de l'Abisme, que l'abisme és enorme i les pedres gegants, i assaborir-la i gaudir-la. Moltes gràcies, Xus.
2: Moltes gràcies a tu, Mònica. Un plaer.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, recomanacions de la Setmana del Llibre en català.
1: La Setmana del Llibre en català ha estat un any més un gran èxit de convocatòria, un espai on hem trobat novetats i clàssics, noves traduccions, presentacions i moltes editorials. Entre elles, Lletra Impresa, que celebra el seu desè aniversari. En parlem amb en Juli Capilla. És un any d'aniversaris, i ho dic perquè llibreries, editorials, autors, llibres, segells... És com una alegria, perquè això vol dir que si sumem literatura, és que anem bé i el món encara resistirà una miqueta. Per tant, avui les recomanacions, abans de fer-les, primer farem aquesta prèvia. Tenim en Juli Capilla, que ja havia estat convidat alguna vegada, i ens hem... normalment sempre recomanem algun dels seus llibres, i és qui ens parlarà una mica de tot aquest aniversari i després ens recomanarà algunes lectures.
3: Molt bé, doncs sí, estem de ser aniversari, són 10 anys, som una editorial del País Valencià, que ens diem Lletra Impresa Edicions, i que publiquem íntegrament en català. Estem a 425 quilòmetres de Barcelona, que és la capitalitat, diguem-ne, cultural, no? Estem lluny, però prop de Catalunya i de la literatura catalana, òbviament. Estem molt contents perquè, a veure, publicar en català, no tenim tants lectors ni lectores com passa amb el castellà, però tot això estàvem convençuts que podia funcionar, i efectivament el temps ens ha donat la raó, perquè hi ha molts més lectors dels que ells diuen i volen, com deia en Raimon, no?
1: M'encanta.
3: I, per tant, enguany, per primera vegada, hem participat amb caseta compartida amb altres companys d'aquí de Catalunya a la Setmana Llibre en Català, que realment és una festa fantàstica per la varietat de llibres que n'hi ha, d'editorials, de perspectives, de temes, de gèneres. És la gran festa del llibre en català, no? I estem molt contents d'haver-hi participat i fins que s'acabi la fira, no?
1: Bé, doncs un aniversari compartit amb tots els lectors i lectores, companys, editorials i periodistes, a més, in situ, perquè tu dius, estem a 450 quilòmetres, però de cor i de llengua sou a casa, també.
3: Som a casa completament. Quan som a Catalunya ens sentim a casa, perquè com que compartim la mateixa llengua, doncs no hi ha cap problema. Jo faré un parell de recomanacions, precisament de dues autores catalanes que acabem de publicar. Una és Elena Carreras, hem publicat una novel·la que es diu Pues de Garota, que és una meravella, és Premi Gregal de novel·la, i és la història d'un nen, el Josep Giró, que durant la guerra li maten al millor amic i també al pare. I aleshores, quan creix, ell es debat en la temptació, el desig de revenjar-se d'aquells fets o la tentació d'adaptar-se, no?, a les circumstàncies, perquè, clar, no revelaré més, però és una novel·la molt ben feta, amb una trama molt ben travada i amb un suspens, diguem-ne, psicològic que t'atrapa des de, com es diu tòpicament, des de la primera pàgina. És que és una cosa molt, molt impressionant. Allò de Pues de Garota, sabeu que les garotes són els eriçons de mar, que a l'Empordà ho diuen d'aquesta manera, sí. I també hi ha un joc eròtico, amorós, pel mig, que també és molt interessant. Sí, sí, la veritat és que té molts elements i sobretot té l'exquisidesa de la llengua que, literària que empra. És, ella és filòloga i té molta cura de... A banda de la història...
1: Ha passat pel programa, l'hem entrevistada.
3: Ah, l'hem entrevistada. Doncs és una meravella d'escriptora. I també de les Terres del Nord tenim a Àngela Ribas, que li hem publicat Fins i tot els carrers tenen ànima, que és un recull de relats. Àngela ja havia guanyat el Premi de Poesia de Blanes, un altre premi de Badalona, també de poesia, i ara s'ha atrevit amb uns relats curts, molt bonics, també té una exquisidesa pel que fa a la llengua que fa molt de bon llegir el llibre, no? I té la peculiaritat que, a banda dels personatges de carn i ossos, que són els veïns de tota la vida del poble, del barri, d'alguna manera els carrers i les places també són coprotagonistes, esdevenen personatges, és a dir, ha fet aquí una conjunció, una fusió entre personatges i tal, que és molt interessant.
1: Mira, a mi m'agradaria, perquè tot i que ens has fet les recomanacions i hem parlat d'aquest aniversari, a mi m'agradaria que parlessis dels teus llibres, no només dels teus, sinó també els de la teva companya, que també l'hem tingut a...
4: programa, no?
1: També l'hem tingut al programa. Ella va venir, fins i tot la vaig tenir jo, a televisió, que em va encantar poder parlar amb un llibre molt, molt interessant, juvenil, sí, i jo vaig trobar que estava superben trobat. I m'agradaria que ens parlessis de les vostres últimes publicacions. En feu moltes, perquè és un no paral.
4: Sí, sí, sí.
1: Vosaltres esteu sempre, vinga, vinga, vinga. Però sí, que m'agradaria.
3: Sí, aprofitant el desè aniversari, vam pensar, perquè tant Mercè Climent i jo, que som els dos editors de Lletra Impresa, ens va ocórrer que, clar, nosaltres abans de ser editor érem autors, i ara continuem sent autors perquè publiquem en altres editorials. I resulta que teníem una sèrie de... Havíem practicat, conreat la literatura breu, el relat, i teníem contes que havien guanyat premis, pues, des d'Organyà fins a Sant Vicent dels Raspets, Sant Pere de Ribes, molts pobles, no? I aleshores, clar, són contes que a vegades o l'Ajuntament no es publica, o es publiquen en revistes, total, que estan dispersos. I això ens havia passat tant a Mercè com a mi. Contes que havien guanyat premis, contes que havien estat publicats o bé en revistes o bé en llibres, i vam pensar que era l'oportunitat per, bé, per fer-nos un petit homenatge d'un desè aniversari. I n'hi ha el llibre de Mercè Climent, es diu Amor Particular, que és una cançó de Lluís Llach, no? És un homenatge a Lluís Llach, i li venia molt a Tom perquè són contes d'amor, de desamor, i també hi ha contes d'amor al pare, a la mare, a la terra, a la literatura. I el meu, que es diu Narratoregies, també és curiós perquè hem arribat als mateixos temes universals: l'amor, la mort, la família, la terra, la llengua. I bé, hem fet aquest maridatge, mai millor dit, entre un llibre i l'altre, i amb un disseny especial per commemorar aquest desè aniversari. Són contes, seguim la tradició catalana de Quim Monzó, Carme Riera, i també els autors universals, Pere Calders, en fi. Era una manera de celebrar, entre altres, aquests 10 anys que ens han servit per aprendre molt, i també per... Jo crec que és la nostra aportació a la literatura catalana i a la nostra cultura que compartim entre País Valencià, Catalunya i Illes, perquè, de fet, nosaltres publiquem autors catalans, valencians, mallorquins, fent traduccions també de literatura estrangera, de l'anglès, del portuguès, sobretot. I bé, doncs, això és aquesta... Són 10 anys, són molts anys, eh?
1: Són molts anys, i jo recordo de totes les fires que penso... Quantes hores?
3: Sí, sí, sí, fires n'he fet moltes, perquè la veritat, per exemple, la Setmana de Llibre en Català és que és una oportunitat, els editors que estem davant de l'aparador i tens el contacte directe amb els lectors, que pots comentar, pots recomanar, en fi. Jo crec que els lectors també ho agraeixen, no? Conèixer els editors, a més dels autors, que també fan presentacions. I bé, nosaltres estem contentíssims d'haver-hi participat i si podem,
1: tornarem.
3: Participarem tots els anys.
1: Pues tant de bo ens puguem retrobar sempre a la Setmana del Llibre en Català. Enhorabona per aquest desè aniversari i per un desè més, no?
3: I tant, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i fins a una altra.
0: El Calaix. Recomanacions de la setmana del llibre en català.
1: No són les úniques recomanacions. Aquí en teniu unes quantes més.
5: Hola, sóc la Maria Sempere de l'editorial Les Hores i us volia recomanar una de les darreres novetats que hem publicat, que és El Sud, de l'escriptor de Malàisia, Taj Au, amb una traducció de Miriam Cano. Aquesta és una novel·la que va ser finalista del Premi Booker i està tenint molt ressò internacional i ens explica la història d'una família als anys 90 a Malàisia, és a dir, que ens n'anem a una altra latitud de les que no estem tan acostumats a llegir sobre elles. I en aquest cas ens explica la història d'una família que hereta en una granja al sud del país i en aquell estiu aniran a veure aquella granja que han heretat. Quan hi van, veiem, sobretot seguim, o qui fila la novel·la seria la història del fill més petit, que té 16 anys, i que descobrirà l'amor o tindrà el seu primer amor amb el fill del masover d'aquella granja. Això és la història central de la novel·la, però no només se centra en ells dos, sinó que també la novel·la explosiona o contempla, no?, tota la família. És una novel·la bastant coral en el sentit que, igual que han heretat una granja, com també han heretat allò que és intangible. És una reflexió sobre allò intangible que heretem, el que s'espera de nosaltres, les expectatives, i què fem nosaltres amb allò que s'ha heretat. I sobretot aquí veurem les dues germanes del protagonista, una més grans que ella, que ell, que hauran de decidir què fan, no?, si accepten aquest rol que s'espera d'ella. Estem en una societat dels anys 90 molt patriarcal, també en cas del fill molt homòfoga, llavors cada un d'ells ha de decidir què fa. I també la novel·la acabem també veient, sobretot els pensaments de la mare, també del pare, en el sentit que tenen tot l'estiu per badar i pensar, de manera que també veurem quines eren les expectatives de la mare, quines han estat les seves renúncies. És una novel·la molt bonica, sobre saquets de família, sobre les expectatives de pares sobre fills, i en aquesta realitat que desconeixem de Malàisia, que també està travessada, en aquest cas, pel canvi climàtic, i veiem una gran sequera a la granja, que també posa en decadència una manera de viure, que també és com una metàfora, no?, amb aquesta família que segurament ha d'evolucionar. Esperem que us agradi.
6: Soc el Jordi Reventós, de l'editorial Des i Ara, i la meva recomanació és un llibre que acabem de publicar, que de Jules Verne, que es diu Sense damunt ni davall, que és una novel·la extraordinària que no s'havia traduït mai en català i que justament és una novel·la que demostra que Verne era un visionari, perquè l'argument, així breument, és que els americans volen comprar Groenlàndia i les terres àrtiques per aprofitar-ne els recursos naturals. Això escrit fa 150 anys, doncs té un punt de gràcia veient com està, veient com a l'actualitat. Per tant, simplement recomano la lectura, que és una, a més d'aquest argument, hi ha molta més aventura, hi ha moltes més històries, que és Verne en estat pur i, per tant, val molt la pena de llegir-lo.
7: Soc Ilia Pèrdigo, director d'Editorial Clandestina. Tenim dues col·leccions a Biblioteca Clandestina on recuperem clàssics i la col·lecció Crims.cat. La col·lecció Crims.cat fa 15 anys que publiquem novel·la negra i dins d'aquesta responsabilitat que considerem publicar novel·la negra fem autors catalans contemporanis, fem algunes traduccions i recuperem clàssics. Creiem que dins del nostre deure hi ha el de recuperar els pioners del gènere negre a casa nostra i, per tant, una de les línies de publicació són clàssics. Per exemple, el número 100 de la col·lecció que vam arribar al gener és Rafael Tasis. Vam creure oportú que el número 100 li donéssim a un autor tan important i per les lletres catalanes i tan important pel gènere com és Rafael Tasis, i vam agafar la seva trilogia Policia a cada Barcelona i vam publicar les tres novel·les amb un sol volum. I ara mateix, al setembre, a la setmana del llibre en català, hem publicat dues novetats que crec que diuen molt del que és la col·lecció Crims.cat. La primera de totes és Short, de Lluís Llort. Lluís Llort és un autor de referència dins del gènere negre català, porta més de 15 novel·les publicades, i en aquest cas s'anima amb un llibre de relats, on la incomoditat, podríem dir que és un dels nexes d'Unió, però que són relats escrits en diferents punts de la seva vida, i jo diria que és totalment reconeixible la ploma de Llort. Són relats plens de sarcasme, d'humor, d'ironia, d'humor negre, i com he dit últimament, és el Lluís Llort de tota la vida en petites dosis. I després, un altre llibre que no té res a veure entre si, però que forma part del que és la família de la novel·la negra, perquè sempre defensem la transversalitat de la novel·la negra. La novel·la negra no només és investigació, no només és policial, no només és procediment, sinó que parla també de la societat, ens ajuda a comprendre com éssers humans. I en aquest cas, Fúria, de Lluís Riera, que és la seva segona novel·la, parla d'una part de la societat, justament. Són novel·les que ell utilitza per parlar de fer un retrat social d'una part de la societat, en aquest cas un grup d'adolescents que passen de l'adolescència a l'edat adulta, un llibre que parla d'amor, que parla d'amistat, però que parla de gent que prové de famílies desestructurades, amb violència domèstica, amb drogadiccions, i que estan intentant desfer-se de l'herència. És un llibre que parla d'herències, de com quan tu has conviscut amb violència a casa teva o drogues, com ho fas per desfer-te d'aquesta herència, o quin és el teu camí, no? Si seguir amb aquesta herència o t'aconsegueixes desfer. Per tant, són novel·les negres dures, però que conviden a la reflexió i que són molt, molt i molt humanes.
8: Soc la Pilar Blasco, d'Editorial Trípode. Tenim forces novetats aquest any, durant la setmana. Us recomano especialment Viatge final, de la Virginia Woolf, traducció de Mireia Vidal-Conte, que és la primera novel·la que va escriure la Woolf, i bé, ja és ella, el que després coneixem a Miss Dalloway o el Far. Us agradarà moltíssim, és la primera vegada que es tradueix al català. També voldria afegir, si puc dir-ho, hem obert una col·lecció de teatre, i el primer llibre ens estrenem amb en John Fosse, Premi Nobel del 93, amb una obra que es titula I mai no ens separarem.
9: Hola, em dic Emma, soc de l'editorial de llibres del delicte i recomano el llibre d'ella, que són tres desconeguts sense cap connexió que confessen el mateix assassinat. I l'únic punt en comú que tenen és la figura d'ella, que si voleu saber qui és haureu de llegir el llibre.
10: Ni de bon tros us podem presentar en un sol programa la immensitat literària que acull la Setmana del Llibre en Català. Però ja sabeu que teniu tota una temporada per escoltar el programa, on hi trobareu moltes més propostes per llegir.
0: El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en Català. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, l'agenda de la setmana. Mònica Socies.
10: La tardor literària arriba ben plena d'actes, un d'ells ens trasllada a La Garrotxa, el festival de novel·la negra Basalt, que celebra la seva segona edició els dies 16, 17 i 18 d'octubre. Escoltem Maribel Torres, una de les organitzadores del festival.
11: La veritat és que nosaltres vam pensar en Basalt com un festival que durés en el temps i que s'afegís al circuit de festivals de novel·les negres que hi ha al territori. I he de dir que l'èxit de la primera edició encara ens va refermar més amb aquesta intenció. Totes les taules, gairebé totes les taules, la sala va estar plena. I són sales a diferents llocs, perquè una de les coses que diferencia el nostre festival és que l'any passat el vam fer a tres seus diferents, a Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d'en Bas, i que aquest any encara afegim una quarta localitat, que és Sant Feliu de Pallerols. Doncs l'any passat realment la sala es va omplir gairebé a totes les taules rodones. Això encara ens va donar més energia per continuar. Llavors aquest any incorporem una seu més, i l'any passat van venir 16 autors i aquest any en venen 20. Estem molt contents de que el festival creixi i estem contents perquè d'aquesta manera la literatura i la novel·la negra a través del territori es pot acostar a més lectors.
10: I apropar-se al territori vol dir trepitjar-lo. I a Basalt ho fan el dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre amb una ruta literària criminal que ens portarà des de la Cànova fins a Can Xel, on els textos de la novel·la Sang de Senglar, de Daniel Harris, i La zona volcànica acompanyaran els més valents. Per si en voleu saber una mica més, Sang de Senglar, una de les novetats d'enguany, publicada per Edicions Xandri el passat mes de juny, ens trasllada a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. El 26 d'agost, l'Arnau i en Xavier desapareixen durant un matí d'excursió entorn de les Marrades del Grau, a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. Els Mossos d'Esquadra, de la comissaria olotina, es fan càrrec de la denúncia que ha presentat el pare de l'Arnau i inicien la recerca dels nois a l'aparcament dels Hostalets d'en Bas, on han trobat el cotxe. Aviat, el cas es convertirà en un fenomen mediàtic i en un mal de cap que afectarà les vides privades dels policies, familiars i amics dels desapareguts. Però aquest no serà l'únic crim d'aquesta història. Després de passejar entre literatura i natura, tocarà gaudir del sopar negre, que també porta una novetat.
11: Un altre dels canvis que hem fet aquest any és que hem canviat en el sopar negre, en comptes de fer un trivial negre, fem un bingo negre, que és un bingo que en comptes de cantar números es canta en novel·les negres. Això entra dintre de la nostra idea de que la novel·la negra i la literatura no només ha de fer denúncia social, sinó que també té un aspecte lúdic que creiem que s'ha de potenciar i que s'ha de poder jugar amb ell, i mai millor dit.
10: Si encara no n'esteu convençuts, us recomanem el combat de boxa literària que posa damunt la taula els 100 títols de Crims.cat contra els 40 anys de la negra, de la Magrana. I si voleu saber-ne més, només heu d'entrar al web basal.cat i consultar el programa, on hi trobareu autors com Oriol Canals, Laia Vilaseca, Margarida Aritzeta, Damià del Clop o Silvestre Vilaplana.
0: El calaix. És hora de tancar El calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
12: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aneu nació K-popers, son un Kim Jun-soo i Mida, soc en Kim Jun-soo. Cansa'm Mida, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 280 de K-pop History. Començarem aquesta edició amb el debut solista de Sakamoto Mashiro, coneguda artísticament com Mashiro, exmembre en el seu moment de les Kepler, amb les que va estar des del 3 de gener del 2022 fins al 30 de maig del 2024. És actualment una de les membres japoneses de les Made In, grup amb les que va debutar el 3 de setembre del 2024. També ho és de la subunitat Made In S, amb les altres tres membres japoneses del grup des del 14 d'agost del 2025. Escoltarem, com hem dit, en solitari des de l'Extended Play 2411 del 19 d'agost d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Hotline, on li col·labora el raper Kim Ji-won, conegut artísticament com a Bobby, membre dels Icon, grup que havia debutat el 15 de setembre del 2015. Hotline és un dance pop amb elements d'afrobeat i pop, on la lletra parla d'una atracció directa i actitud segura, amb el contrapunt vocal, en aquest cas, del Bobby. El videoclip mostra el visual de l'energia despreocupada de Mashiro i l'ambient d'una nit d'estiu amb una coreografia ben dinàmica. Porta ja més de 8 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial les seves 4 primeres setmanes. Escoltem la novetat i debut, en aquest cas, de Mashiro amb Hotline.

dels 2000. Estem molt contents perquè hem guanyat el primer premi en shows musicals del grup, un show champion el 9 de setembre. Amb més de 8 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat del 82 Major, Like Fire.

Escoltarem ara el debut solista de Kim Mi-hyun, coneguda artísticament com Mimi, membre i rapera principal de les Oh My Girl, amb les que va debutar el 20 d'abril del 2015. L'escoltarem des del single àlbum Bish Bash Bosh del 20 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un hip-hop retro amb ritme de breakbeat, on Mimi expressa la seva confiança amb una producció que està combinada al so de Y2K d'inicis dels 2000 amb un hip-hop encara més enrere però que ja esdevé atemporal. Porta més de 500.000 de reproduccions del videoclip oficial. Escoltem el debut en solitari de Mimi de la Oh My Girl amb Bish Bash Bosh.

0: 축하드리고요.
1: Els tres nois que queden dels cinc originals que formen Big Bang, és a dir, G-Dragon, Taeyang i Desang, que havien debutat el 19 d'agost del 2006, han tret el single digital Big el 19 d'agost d'aquest 2026. És per celebrar el seu 20è aniversari de debut. Repeteix un hip-hop amb molta energia, ritme i tornada addictiva. Com ja fa molt de temps, en G-Dragon va participar a la composició i lletra, que, com hem comentat, és una celebració dels seus 20 anys i convida a ser encara més grans, allargant la ida Big per fer més grans. El tema ja ha guanyat un Inkigayo el 6 de setembre d'aquest 2026, amb més de 17 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes i 5 milions al vídeo de la pràctica de ball. Escoltem la novetat i celebració dels Big Bang amb Big.

Escoltarem ara un altre debut d'aquest estiu, les 100 noies que formen Tweet, Twaidu en coreà. Són tres coreanes, una coreano-britànica, una coreano-estadounidenca, una estadounidenca i una japonesa, que ho han fet amb l'Extended Play Tune and Play el 24 d'agost d'aquest 2026. Són de l'essència ABD, que és filial de HYBE. Les escoltarem des del single principal Sun Kiss. El ritme de fons és una bossa nova, on la lletra parla de confiar en la pròpia veu i sentits i expressar-ho en llibertat, per seguir el seu propi ritme i emocions. Portaven més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves quatre primeres setmanes. Escoltem el debut de les Twaidu amb Sun Kiss.

0: guys.
1: Okay. A l'estiu, més d'un grup K-pop treu noves cançons per al mercat japonès. És el cas dels TXT, Tomorrow by Together, 5 nois, 4 coreans i un estadounidenc, que van debutar a Corea el 4 de març del 2019 i al Japó van fer el 15 de gener del 2020. Els escoltarem des del single àlbum Setsuna Hanabi del 16 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un tema amb influències del funk brasiler que compara un comiat sentimental imminent amb focs d'artifici d'estiu. El single va votar com a número 1 en el Billboard Japan Hot 100 i va liderar llistes com els Oricon, iTunes i Line Music. La lletra, com hem comentat, fa referència a la metàfora que aquest amor d'estiu brillarà i acabarà com uns focs d'artifici. Amb més de 18 milions de reproduccions del videoclip oficial del seu primer mes, escoltem els TXT per al mercat japonès amb Setsuna Hanabi.

0: にでも幸せって来るはずなのに、なんで俺たちには来ないんだろう。
1: Escoltarem ara el nou treball solista de Kim Min-jong, conegut artísticament com Winter, membre de la CESPA amb les que va debutar el 17 de novembre del 2020. Serà des del single digital Speed of Summer del 27 d'agost d'aquest 2026. És un punk rock alternatiu on Winter mostra notes altes en un fons intens de música de band. Com a curiositat, el tema es va enregistrar als estudis d'Abbey Road a Londres. La lletra parla de sentiments de llibertat on la joventut corre cap endavant en una nit d'estiu amb el volum de la ràdio ben alt. Amb més de 7 milions i mig de reproduccions en el videoclip oficial les seves tres primeres setmanes, escoltem Winter de la CESPA en solitari, Speed of Summer.

Escoltarem ara els 6 nois actuals que formen en Haipen. 3 coreans, un australià, un estadounidenc i un japonès que van debutar a Corea el 30 de novembre del 2020 i al Japó van fer el 6 de juliol del 2021. Han tret aquest estiu a l'escena de play de Sin Bliss el 21 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal Bloody Paradise. És el primer treball després de la sortida de Hisung, que seguirà carrera en solitari. En aquest tema incorporen el funk brasiler, on la lletra parla d'una nit vermella tacada de sang, en una metàfora de cremar la nit fins que surti el sol. Amb més de 45 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem la novetat del Sen Haipen Bloody Paradise.

Ens trobarem ara amb el nou treball del Saint City 127, amb només 5 nois actius dels 7 actuals. Dos d'ells, Do Jung i Jung Woo, estan complint el seu servei militar. Tampoc hi són altres exmembres de la formació original, que havia debutat el 7 de juliol del 2016, com Tail, que va sortir del grup el 28 d'agost del 2024, mentre que Mark i Win Win han sortit del grup aquest 2026. Ara els escoltarem des del seu àlbum Blingy del 24 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. Ha estat número 1 a l'àlbum iTunes a 10 països, mentre que ha estat també número 1 al Cuckoo Music xinès. És un ritme electrònic hip-hop cru amb tocs de guitarra distorsionada, on la lletra parla de que el seu cor brilla amb ells. El tema ja ha guanyat un Show Music Core el 5 de setembre d'aquest 2026. Amb més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels NCT 127, Blingy.

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Tenim una dissolució, la del grup de 8 noies Junis, Junisu en coreà, que havien debutat a Corea el 27 de març del 2024 i al Japó ho havien fet el 12 de setembre del passat 2025. Eren un grup projecte amb un contracte curt de 2 anys i mig que ha acabat el 23 de setembre d'aquest 2026. A més d'una cançó de comiat, sí que han tret el single digital Skyland Starland el 8 de setembre d'aquest 2026. El tema és un remake de Heavens and Starsland del duet femení Vivi del 1997. Porten més de 2 milions de reproduccions del vídeo, que és una performance. Escoltem, doncs, el darrer tema de les Junis, Skyland Starland.

A finals d'estiu hem tingut el segon Extended Play dels 8 nois d'Alpha Drive One, que han debutat aquest any, el 12 de gener del 2026. L'escoltarem des de, com hem dit, l'Extended Play Unbreakable Beast del 24 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal, Born Dire. És una reinterpretació de la música rave i punk britànica amb una energia explosiva. Mentre els nois em van rebaixant sobre una base de drum bass, el tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals al mes de setembre, un de show el dia 1, un show champion el 2 i un Music Bank el 4. Amb més de 53 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Alpha Drive One, Born Dire.

Tenim nou treball solista de Rosé, membre de les Blackpink, amb les que va debutar el 8 d'agost del 2016. És el single digital New Trick del 17 de setembre d'aquest 2026. Rosé ha participat a la lletra, que parla de com reaccionar a una pèrdua sentimental, canviant de vulnerabilitat per l'humor i un impuls cap endavant. Tot això en un fons musical pop-punk dels 2000, pop-rock i una producció grunge. De fet, se la compara amb treballs d'Olivia Rodrigo. Porta més de 46 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus primers 8 dies. Escoltem la novetat de Rosé, New Trick.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 7 nois que formen All Hours, Hora Boju en coreà, 6 coreans i un japonès que van debutar el 10 de gener del 2024. Serà des de l'SN Play and Bone del 10 de setembre d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Deng Deng, que és una fusió de ritme EDM amb sonoritat de metalcore, on la lletra parla d'un viatge amb moltes complicacions sense avís previ, però ells segueixen endavant sense por a perdre. Porten més de 16 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels All Hours Deng Deng.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens amnirà. Li donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. A la propera edició, per cert, ja farem el resum general del K-pop 2026, degut a que, entre altres coses, aquesta temporada no havíem fet el resum de la primera meitat de l'any. Però ara sí, ara acabarem amb Lee Ji-un, conegut artísticament com IU. Acaba de treure el single Unknown Planet, Planeta Desconegut, el 10 de setembre d'aquest 2026. De fet, és un avançament amb dos temes del seu proper àlbum, que serà el 8è. El tema parla, en la que ella ha intervingut a la lletra, d'una plataforma fictícia, amb aquest mateix nom de Planeta Desconegut, on persones de tot el món es connecten amb desconeguts i s'intercanvien fragments de la seva vida quotidiana. IU protagonitza una història d'amor nascuda en aquesta plataforma i al final ella s'acomiada del seu amor i del planeta. Té una melodia amb sensació de grandesa i un sintetitzador rítmic que envolta tot el tema. El videoclip és molt descriptiu de la història on IU va passant diferents etapes fins a abandonar la Terra amb traje d'astronauta, en una metàfora d'acomiadar-se d'aquesta història d'amor. Porta més de 50 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de IU, Unknown Planet.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A, que acabem amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan sumidà, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can sumidà, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Jun-so i de la Park Ji-min. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, per resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha actuat aquest divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Àtrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'alcalde Marc Girbet ha anunciat que els costos de l'operatiu es reclamaran a la propietat del centre comercial. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, per la seva banda, denuncia que algunes empreses utilitzen aquest espai per abocar-hi escombraries i anuncia que reforçarà la vigilància. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, és una evidència que no ens agrada l'estat en el que es troba a part del centre comercial Atrium. No ens agrada l'estat de manteniment ni tampoc l'estat de neteja que té. Hem de recordar que això és una propietat privada i l'Ajuntament l'únic que és responsable, bueno, a part de mantenir la salubritat i la seguretat, és del vial interior que té el centre comercial. Llavors, des de l'Ajuntament hem dit prou, hem avisat més d'un cop a la propietat, li hem fet requeriments, l'hem arribat a multar. És la tercera neteja extraordinària que fem en aquest mandat i, per tant, creiem que ha arribat ja la paciència al seu final. Per tant, avui l'Ajuntament el que farà és el tancament de tot el vial interior, el tancarem a la circulació i protegirem el perímetre per controlar l'accés en el que té a veure en el vial interior. En el vial exterior també s'està portant tota una neteja del que és el centre comercial i els costos d'aquesta operació els hi traslladarem, evidentment, a la propietat, que és l'única responsable de tenir, diguéssim, la seva parcel·la neta, endreçada i salubre, com ha de ser i com qualsevol veí la té. I, per tant, aquí l'Ajuntament, diguéssim, serà expeditiu com ho ha estat tots aquests anys i avui és una mostra més de que la desídia Sant Andreu de la Barca ha d'acabar i nosaltres estem decidits a que acabi.
1: Que sí que estem veient, alcalde, és la gran quantitat d'escombraries que hi ha en aquesta zona.
2: Vosaltres heu pogut veure l'operatiu, el gran operatiu de neteja que hem muntat. Hi ha molta gent treballant, hi ha diferents vehicles que ens estan ajudant a la recollida. Ja s'han endut bastants residus, per tant, com podeu veure, bueno, l'estat, diguéssim, més deplorable, i això és el que no podem permetre.
1: Per la seva banda, el regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha detallat aquí l'operatiu de neteja. Ha comptat amb un equip especial del servei de neteja d'Urbacer, a més de dos camions que han facilitat la retirada de les escombraries acumulades.
3: Bé, és un altre dispositiu de neteja, és el tercer que fem en aquest mandat, i perquè no ens agrada, doncs, com estava aquesta zona de l'Àtrium, i per tant, doncs, estem tornant a fer una neteja especial, d'acord? Doncs, per poder deixar això en condicions.
1: Sí que s'ha tallat el trànsit a aquesta zona del centre comercial Atrium.
3: Sí, de fet, la part interior, després de fer aquesta neteja i veient, comprovant, doncs, que la poca seguretat i el fet, doncs, que venen empreses aquí, doncs, a llançar les seves escombraries, doncs el que farem és un tancament de la circulació de la zona, del pàrquing de l'Àtrium, i també, doncs, estarem també vigilants a que la zona de fora, doncs, com deia, doncs, no vinguin empreses, doncs, a llançar escombraries o a llançar brossa que són responsabilitat de cada empresa.
1: Ampli desplegament avui de neteja.
3: Sí, de fet, tenim un equip especial de l'equip de neteja d'Urbacer, d'acord? I com hem pogut comprovar aquí, doncs, in situ tenim dos camions i, doncs, hem recollit diverses tones d'escombraries.
1: Fins quan continuarà aquesta neteja o només és el dia d'avui?
3: En principi només és el dia d'avui, naturalment, doncs, perquè és un dispositiu especial. Com sempre, es continua mantenint la neteja de les zones igual en les mateixes condicions que tot el poble, i el que anem fent és intentant, doncs, que cada cop això, doncs, vagi millor, estigui millor, perquè realment, doncs, volem un Sant Andreu com cal.
1: Una de les principals mesures anunciades pel consistori és el tancament de la circulació de la zona interior del pàrquing del centre comercial Atrium. Una decisió que respon tant a les condicions de seguretat de l'espai com també la necessitat d'evitar que continuï sent utilitzat per abocar-hi residus. Amb aquesta actuació, el consistori combina la retirada extraordinària de residus amb noves mesures de control de la circulació i vigilància per impedir que l'entorn de l'Atrium continuï convertint-se en un punt d'acumulació d'escombraries.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquesta setmana hem començat una nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus amb els diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les entrevistes de Felipe del Val, de Som Sant Andreu, de Sonia Aranda, del Partit Popular, i d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem. Unes entrevistes que estan disponibles a la pàgina web de radiosantandreu.com i unes entrevistes on hem abordat i hem analitzat el cas Atrium. Isabel Marcos, portaveu d'En

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació, i jo crec que vostè va a totes les
1: assisteix a totes les
0: barri,
1: assemblees.
0: A part, sí, la del seu barri,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: També regidor de joventut,
1: sí,
0: tant,
1: exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, que, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Can Preses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre...
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de por. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs a aquest servei i doncs també doncs hem a part d'això doncs també invertirem 50.000 euros doncs en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs que per culpa de les temperatures doncs s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet doncs aquests nous arbres ja tenim marcat doncs a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, i una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests, anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'ha anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs, ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sàvilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
3: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
4: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandreuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
3: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
4: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania, en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del GastroRecap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al GastroRecup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa que ens sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el GastroRecap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any, i després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt, i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari?
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima, perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que és, arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà amb un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són, farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats. La cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares a ensenyar als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda, si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo sóc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat, i 3-4, i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet, també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes, moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tota buida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte a CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat, i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta, i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc, i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar i té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Continguts en xarxa.

Hola a tothom, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez al control tècnic.

Aquest grup que estem sentint és Traffic, un dels grups més psicodèlics que han existit. Un grup amb temes llargs, de llarg desenvolupament, temes capaços de portar la ment de l'oient a territoris inexplorats i tanmateix càlids i agradables. El seu guitarrista històric és en Dave Mason, i avui resseguirem la seva carrera perquè Dave Mason és un home que ha estat ficat amb tots els fregats. Sentirem en primer lloc un tema del seu primer grup, The Hellions, i amb això veurem com va començar no tan sols ell, sinó la majoria d'aquesta gent que sentirem avui, d'una manera molt pop i molt poc psicodèlica.

Daydreaming of You. Són The Hellions, un grup que té la característica de que dos dels seus membres acabarien a Traffic. Són el bateria i cantant Jim Capaldi i el guitarrista Dave Mason, protagonista del programa d'avui. Els Hellions és un grup de Worcester, Worcester, com la salsa, una localitat de cap al mig d'Anglaterra. Però el grup, com heu sentit, té aires Beatles, aires de Mercy Beat. Com els mateixos Beatles, van tocar unes bones temporades a Hamburg i allà hi van conèixer un teclista molt precoç, el teclista de l'Spencer Davis Group, Steve Winwood, que tindria pel moment 16-17 anys. Era un Lamine Yamal de l'orgue Hammond. Junt amb Steve Winwood

0: Hole in My Shoe, un forat a la sabata. És el segon single del grup Traffic, que s'estava preparant per fer explotar la ment de milers d'adolescents, amb Dave Mason tocant el sitar.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Hem dit que Dave Mason és un home que va estar a tots els fregats importants de l'època. Per exemple, toca el bombo i el shenai en aquest tema dels Rolling Stones, Street Fighting Man.

Street Fighting Men, Rolling Stones. En aquest tema, el nostre home d'avui, Dave Mason, que és guitarrista, s'aventura a tocar la percussió i el shehnai, una espècie de gralla sud-asiàtica que haureu sentit amb un intent de solo que no ha acabat fructificant. Coses dels temps psicodèlics. Temps inestables, per cert. Potser era inevitable. El grup matriu, Traffic, tan aviat s'ajunta com es dissol. Dave Mason se'n va a Amèrica. Allà treballa de músic d'estudi i també grava coses en solitari. Treu aquest single, Just For You.

Just For You, només per tu. És Dave Mason, encara orientalista i psicodèlic. Dave Mason va i ve del grup Traffic, que és un grup que es forma, es trenca, es reforma, es torna a trencar, un fullon en general. Entremig, una de les cançons que fa Mason pel grup, Feeling Alright, aconsegueix un èxit inesperat. Per què? Perquè la canta un cantant increïble, Joe Cocker.

0: Feeling All Right, et trobes bé? El títol és una pregunta. No és una cançó sobre l'alegria o sobre trobar-se bé, sinó tot el contrari, una cançó sobre amor no correspost. Aquesta cançó va ser un dels singles de l'àlbum de debut de Joe Cocker, un àlbum de nom With a Little Help from My Friends. I Feeling All Right és la cançó de més èxit que ha compost mai Dave Mason. Curiosament, és una cançó que consta només de dos acords. Quan les coses surten bé, no cal complicar-les massa.
1: I am the god of hellfire, and I bring you...
0: Com a músic d'estudi als Estats Units, Dave Mason va estar a gravacions francament fonamentals. Toca la guitarra de 12 cordes en una sessió de... un dels discos que cal tenir, el doble Electric Ladyland, del geni Jimi Hendrix, que ja en tenia prou amb la guitarra de 6 cordes.

0: el senyor Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, al llarg de la Talaia, una cançó menor de Bob Dylan, si és que es pot dir que Bob Dylan té cançons menors, però que havia passat més aviat desapercebuda. Jimi Hendrix la va agafar i la va convertir en aquesta cosa descomunal que acabem de sentir i que li va costar tant d'acabar, perquè la gravació de Hendrix no acabava de reflectir el que ell sentia dins del seu cap, que no acabem de saber què era el que sentia. En Bob Dylan va quedar tan impressionat que des d'aquell moment sempre més ha tocat la seva pròpia cançó amb l'arranjament de Jimi Hendrix.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Al panorama dels 60s hi havia grups i hi havia tribus. Dave Mason ha format part de tribus, tocant les músiques que estan en l'ambient amb els músics que estan en l'ambient, que poden anar canviant, però sempre són més o menys un grup més o menys coherent. Ha format part de la tribu dels Traffic, per això Dave Mason és present a les sessions de Hendrix, on també hi havia el líder de Traffic, Steve Winwood, i també ha format part de la tribu americana nòmada, diríem, dels Eric Clapton, Delaney and Bonnie, George Harrison, Leon Russell, etc. Ara el sentirem en directe en l'encarnació del grup Delaney and Bonnie, on hi ha Eric Clapton a la guitarra solista, i el grup, amb Dave Mason també inclòs, interpreta una de les seves composicions més interessants, de les composicions de Mason, que provenia del seu primer àlbum en solitari, Alone Together. Es tracta de la cançó Only You Know and I Know.

Only You Know and I Know, només ho sabem tu i jo. Són Delaney and Bonnie, des del seu àlbum en directe On Tour with Eric Clapton. El contacte amb Eric Clapton porta a Dave Mason a formar part de la primera formació de Derek and the Dominos. Aquesta primera formació dura poc, però graven un single produït precisament per Phil Spector. És aquest, Tell the Truth.

És Tell the Truth, una cançó que coneixíem a ritme tranquil a l'àlbum Layla i altres cançons d'amor d'Eric Clapton, amb Eric Clapton i Derek and the Dominos. Aquí l'hem sentit tocada a tota castanya, semblaven els Ramones, si no fos perquè afinen, doncs, bueno, a tota castanya, per la primera formació de Derek and the Dominos, on hi havia Dave Mason. Aquesta colla, aquesta tribu, i eren a Londres, circumstancialment, tocant pel primer LP en solitari de George Harrison després dels Beatles, All Things Must Pass, un triple LP. Dave Mason intervé, doncs, a les sessions de gravació d'aquest triple. El sentim en la cançó ID Glove.

ID Glove, de George Harrison, amb Dave Mason a la guitarra, de fet, a la gravació d'aquesta cançó que hem sentit, i participen tant músics de l'òrbita Beatle com de l'òrbita Clapton Mason. Hi ha, a la bateria hi ha Ringo Starr, però també hi ha Jim Gordon. Al baix hi ha Klaus Burman, paral·lel dels Beatles. A les tecles hi ha Gary Wright i Billy Preston, que gravaven amb els Beatles i amb els post-Beatles, però també Bobby Whitlock, el pianista de Clapton. A la guitarra hi ha George Harrison, però també hi ha Eric Clapton i Dave Mason, que, com hem dit, estava amb tots els fregats. A principis dels anys 70, Traffic es tornen a reunir i tornen a cridar Dave Mason, reincidents. Graven un LP en directe que es diu Benvinguts a la Cantina. És un disc marcat per problemes legals amb la discogràfica, de manera que el disc no pot sortir sota el nom de Traffic, i doncs el publiquen amb el nom dels 7 membres del grup. És a dir, aquest grup es deia Winwood, Capaldi, Mason, Wood, Gretsch, Quacobà i Gordon. Més complicat que Crosby, Stills, Nash & Young. El sentim en el tema Shouldn't Have Took More Than You Gave.

shouldn't have took more than you gave. Em vas donar la mà i vaig agafar el braç. És un tema de Dave Mason, del seu LP Alone Together, però aquí interpretat pel seu grup intermitent, Traffic. Ara sentirem sí a Mason en solitari en un tema del mateix àlbum, World in Changes.

Un món en canvis. És Dave Mason, el nostre protagonista del programa d'avui. Un guitarrista molt interessant, però poc conegut fins... tot i que a mitjans dels 70 sí que era conegut, fins i tot va rebre una mica el tractament de les estrelles, treure un àlbum doble en directe, com Peter Frampton i com els Guitar Heroes del moment. Pel que és més conegut, Dave Mason, amb el pas del temps, és com a membre de Traffic, un grup llegendari, però que avui en dia ja no ho és tant, es tendeix a confondre amb una secció del Telenotícies. Possiblement, amb la intenció de passar la història d'una manera o altra, Dave Mason va acabar integrant-se al popularíssim grup Fleetwood Mac. Potser va ser per això, o potser perquè en aquell moment la cantant del grup era Becca Bramlett, filla dels seus amics Delany and Bonnie, amb qui havia tocat 25 anys abans. Sentim aquesta formació de Fleetwood Mac amb Dave Mason a la guitarra en el tema Blow by Blow.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs a aquest servei i doncs també doncs hem a part d'això doncs també invertirem 50.000 euros doncs en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs que per culpa de les temperatures doncs s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet doncs aquests nous arbres ja tenim marcat doncs a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també vam plantar, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia...

0: aviat barat.
1: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
0: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar 2 anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs anar millorant aquests... anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant doncs s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs en queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
1: Aquesta campanya de la poda comença ara, tenim previsió de finalització?
0: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
1: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat a l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle, i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
1: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs, diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Col·le del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Col·le del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Un any més, Santanderu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santanderu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Guiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Guiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158, 160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
2: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem i algú ens afegeix a més per ajudar-nos i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, s'han anat. Dic, a on s'han anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig de... Jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què i molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més... Aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, a vell d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegui i ens coneixi, no? I, a banda, també, el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir... com es diu, sensibilització i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que l'estan pretenent que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre he dit que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es retroba ja any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic, el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, aviam, no, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar, ja he dit abans, que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització, que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringueli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després, el 26 d'octubre, ja començarem la resta de grups. ¿Vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis, i embarassades, i infants de 6 mesos a 5 anys, i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat, doncs, tenen més risc d'encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasis en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I per lo de més serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, doncs, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és,
2: sí,
1: molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt i molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem, residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de
1: grups. Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres
2: són
0: prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: es vacuni. I hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada. Per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió. Sí. Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, et prens un paracetamol
2: cada
1: 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
2: Que
0: sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és
2: molt
1: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs, sí, que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable.
2: Sí.
1: També, pues, posar-se la mascareta. Sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts.
2: Que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar, entre primer plat i segon, ventilar.
2: També
1: ventilar
2: és important.
1: El menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
2: Exacte.
1: No,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
2: no sabem més.
1: I no sabem més,
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
1: Sí.
2: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats dels mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí,
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Són
1: els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven,
1: bueno,
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
2: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i... Ni tas a ventes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toni Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de La Solana és el 93 546 1777.
1: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toni Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sorgir de feina ara, eh?
1: Sí, sempre. Organitzar, sí.
2: Bueno, gràcies, sí. A tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutat contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat, doncs, molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres el 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.

0: a la web de reserves de l'Ajuntament, i que també doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
1: Doncs l'octubre trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest octubre trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
0: I tant, i des de l'Ajuntament doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme, i nosaltres també doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
1: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest octubre trans.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquesta recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta... amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llença.

0: a l'any, i després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt, i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari?
0: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa, i això és una llàstima, perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia, i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar, i és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament, no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
0: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen. Un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
0: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula, perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa, dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de quatre plats diferents i quatre segons diferents, i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran, i a partir d'aquí elaborar plats.
0: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo, i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat, i la iniciativa està molt ben feta, perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo, i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant, pues, de categoria. I bueno, que la gent gaudeixi. Al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant, i si no, anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja, perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
0: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar, perquè les places són, farem uns 40 sopars, i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè, torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons. Doncs, bueno, doncs farem uns macarrons. I macarrons, i ens anaran uns bolets. I, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre s'ha doncs, destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
0: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tota buida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell i Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge, i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes que arribés, no sé si estaven convocades entre pel maig o pel juny, es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar, i ara que les ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap, i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers, el tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
4: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
4: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit, i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
4: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, no, sense dubte.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
4: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
3: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
3: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes, porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles, es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
3: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
3: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
3: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
6: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
3: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
6: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista, com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses, per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
3: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
6: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat, estimada, perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega i hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
3: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: No només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
3: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
7: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
3: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
7: És que és un tema delicado, eh? És un tema delicado porque yo qué sé. Es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
3: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
7: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les piedras d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
3: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encarecimiento de la vivienda?
7: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
3: ¿Llavors, vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
7: Sí, tant que sí, i tant.
3: És important? Sí, sí. Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
7: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
3: Aquest 11 de novembre hi ha convocat la vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
6: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que es mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi demanat a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, doncs pues no sé.
3: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
6: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot comprar, no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
3: Aquest 11 de novembre, convocada vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda,
8: Em sembla bé, em sembla molt bé.
3: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna
8: cosa? Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, i tant que sí.
3: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga.
8: Sí.
3: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys,
8: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
3: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
8: No.
3: La pujada?
8: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves... Jo el que més penso són els joves que no tenen medi de sortir de casa.
3: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
8: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
3: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana,
8: sí,
3: de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
8: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a... Mira, seré una mica dura. Amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, al pis seu tindria un amo, Sí que és, potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona, hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
3: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda, o no?
8: Sí.
3: O s'ha de regular?
8: Sí. Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre... Però los voltors, això no, estic totalment en contra.
3: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
9: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
9: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
9: sí,
1: amb l'alcalde.
9: Sí, no? I potser de temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
9: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
9: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent, i hi ha necessitats diferents, o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació, i jo crec que vostè va a totes les
9: assemblees, totes les
1: de barri,
9: assemblees,
1: a part
9: sí.
1: La del seu barri.
9: Correcte,
1: no?
9: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs, evidentment, no sé, doncs, en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: A l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
9: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: De joventut,
9: sí, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
9: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina d'alcalde al matí i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina d'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
9: no?
1: A través del WhatsApp.
9: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, eh? Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
9: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
9: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
9: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
9: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre.
9: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre.
9: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
9: Que anirem, saltem de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre.
9: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Can Preses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre.
9: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre.
9: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
9: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
9: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
9: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
10: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no?, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
10: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
10: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
10: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
10: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
10: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants. I també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
10: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.

0: no creuar-te la... L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, per resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha actuat aquest divendres contra l'acumulació de deixalles a l'Àtrium amb una neteja extraordinària i el tancament del pàrquing interior. L'alcalde Marc Giribet ha anunciat que els costos de l'operatiu es reclamaran a la propietat del centre comercial. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, per la seva banda, denuncia que algunes empreses utilitzen aquest espai per abocar-hi escombraries i anuncia que reforçarà la vigilància. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, és una evidència que no ens agrada l'estat en el que es troba a part del centre comercial Atrium. No ens agrada l'estat de manteniment ni tampoc l'estat de neteja que té. Hem de recordar que això és una propietat privada i l'Ajuntament l'únic que és responsable, bueno, a part de mantenir la salubritat i la seguretat, és del vial interior que té el centre comercial. Llavors, des de l'Ajuntament hem dit prou, hem avisat més d'un cop a la propietat, li hem fet requeriments, l'hem arribat a multar. És la tercera neteja extraordinària que fem en aquest mandat i, per tant, creiem que ha arribat ja la paciència al seu final. Per tant, avui l'Ajuntament el que farà és el tancament de tot el vial interior, el tancarem a la circulació i protegirem el perímetre per controlar l'accés en el que té a veure en el vial interior. En el vial exterior també s'està portant tota una neteja del que és el centre comercial i els costos d'aquesta operació els hi traslladarem, evidentment, a la propietat, que és l'única responsable de tenir, diguéssim, la seva parcel·la neta, endreçada i salubre, com ha de ser i com qualsevol veí la té. I, per tant, aquí l'Ajuntament, diguéssim, serà expeditiu com ho ha estat tots aquests anys i avui és una mostra més de que la desídia Sant Andreu de la Barca ha d'acabar i nosaltres estem decidits a que acabi.
1: Que sí que estem veient, alcalde, és la gran quantitat d'escombraries que hi ha en aquesta zona.
2: Vosaltres heu pogut veure l'operatiu, el gran operatiu de neteja que hem muntat. Hi ha molta gent treballant, hi ha diferents vehicles que ens estan ajudant a la recollida. Ja s'han endut bastants residus, per tant, com podeu veure, bueno, l'estat, diguéssim, és deplorable i això és el que no podem permetre.
1: Per la seva banda, el regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha detallat aquí l'operatiu de neteja. Ha comptat amb un equip especial del servei de neteja d'Urbacer, a més de dos camions que han facilitat la retirada de les escombraries acumulades.
3: Bé, és un altre dispositiu de neteja, és el tercer que fem en aquest mandat, i perquè no ens agrada, doncs, com estava aquesta zona de l'Àtrium, i per tant, doncs, estem tornant a fer una neteja especial, d'acord? Doncs, per poder deixar això en condicions.
1: Sí que s'ha tallat el trànsit a aquesta zona del centre comercial Atrium.
3: Sí, de fet, la part interior, després de fer aquesta neteja i comprovant, doncs, que la poca seguretat i el fet, doncs, que venen empreses aquí, doncs, a llançar les seves escombraries, doncs, el que farem és un tancament de la circulació de la zona, del pàrquing de l'Àtrium, i també, doncs, estarem també vigilants a que la zona de fora, doncs, com deia, doncs, no vinguin empreses, doncs, a llançar escombraries o a llançar brossa que són responsabilitat de cada empresa.
1: Ampli desplegament avui de neteja.
3: Sí, de fet, tenim un equip especial de l'equip de neteja d'Urbacer, d'acord? I com hem pogut comprovar aquí, doncs, in situ tenim dos camions i, doncs, hem recollit diverses tones d'escombraries.
1: Fins quan continuarà aquesta neteja o només és el dia d'avui?
3: En principi només és el dia d'avui, naturalment, doncs, perquè és un dispositiu especial. Com sempre, es continua mantenint la neteja de les zones igual en les mateixes condicions que tot el poble, i amb el que anem fent és intentant, doncs, que cada cop això, doncs, vagi millor, estigui millor, perquè realment, doncs, volem un Sant Andreu com cal.
1: Una de les principals mesures anunciades pel consistori és el tancament de la circulació de la zona interior del pàrquing del centre comercial Atrium. Una decisió que respon tant a les condicions de seguretat de l'espai com també la necessitat d'evitar que continuï sent utilitzat per abocar-hi residus. Amb aquesta actuació, el consistori combina la retirada extraordinària de residus amb noves mesures de control de la circulació i vigilància per impedir que l'entorn de l'Atrium continuï convertint-se en un punt d'acumulació d'escombraries.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquesta setmana hem començat una nova ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus amb els diferents portaveus dels grups polítics en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les entrevistes de Felipe del Val, de Som Sant Andreu, de Sònia Aranda, del Partit Popular, i d'Isabel Marcos, d'En Comú Podem. Unes entrevistes que estan disponibles a la pàgina web de radiosantandreu.com i unes entrevistes on hem abordat i hem analitzat el cas Atrium. Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
5: Este caso, el caso del sector 21 y del centro comercial Atrium, es un golpe muy duro para las finanzas municipales, es un golpe muy duro para la ciudad, es un golpe que nosotros lo único que hemos podido hacer no lo hemos encontrado, nosotras no lo hemos encontrado, es que el gobierno actual es fruto pues de todas las gestiones inmobiliarias de años de gobierno anteriores, y lo único que podemos hacer es hacerle frente y buscar soluciones. Desde que entramos en el gobierno, una de las primeras cosas, teníamos claro que esta era una prioridad, porque se tenía que parar la generación de intereses que se estaba provocando, que cada vez la deuda se hacía mucho más grande, y además teníamos que desbloquear el sector Atrium para que fuera un espacio para la ciudad, para que fuera un espacio de ocio, un espacio pues de comercio, de dinamización, y era uno de los objetivos de mandato más importantes. Y en ese sentido, yo recuerdo las primeras reuniones de todos los técnicos y las técnicas que habían participado en todo este proceso para ver cuál era la hoja de ruta para desencallar todo esto lo antes posible. Hemos tenido que esperar a la pronunciación del juzgado porque por temas, bueno, es una sentencia que fue del 2000, que se hizo firme en el 2018, que en el 2018 ya se sabía que se tenía que pagar sí o sí, que se ha ido procrastinando hasta este momento, y entonces teníamos que pedirle al juzgado pues eso, que nos diera vía libre para realmente garantizar pues que no pudiéramos hacer otra cosa, como así se ha visto, ¿no? Que tenía que ser el ayuntamiento quien asumiera este pago, porque claro, intentábamos ver si había otras posibilidades, pero estaba claro, era una sentencia firme, se sabía desde 2018, y entonces en junio el juzgado sentenció, bueno, acabó de dictaminar, y a partir de ahí no hemos parado de buscar vías de solución para poder financiar esta cantidad tan grande, que son 3 millones, contando 800 de intereses, y sobre todo para parar que esos 800.000 de intereses no avancen. ¿Cuál es la posición de En Comú Podem? Pues como decía, cuanto antes solucionarlo. Solucionarlo con tres objetivos básicos. El primero es que recaiga lo menos posible sobre el presupuesto municipal, que haga el menos daño posible para que podamos seguir teniendo sobre la mesa los proyectos de ciudad, los servicios públicos, y que podamos pues eso, seguir creciendo y seguir trabajando en ese proyecto de ciudad que estamos diseñando, pues en la ciudad del futuro, y que en ese sentido pueda hacer el menos daño posible al presupuesto y a los servicios públicos y a la calidad. El segundo es que recaiga lo menos

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: I potser de temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta. Que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes les
1: assemblees, totes les
0: barri,
1: assemblees,
0: a part la del seu barri.
1: Correcte,
0: no?
1: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: En l'anterior ronda es va fer doncs l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: També el regidor de joventut,
1: sí,
0: tant,
1: exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra, d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina d'alcalde al matí, i l'assemblea doncs arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina d'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i com dius iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre
1: tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre
1: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre
1: el meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
1: que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre
1: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Campreses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre...
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, gràcies per acompanyar-nos i recordem assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de por. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet ha estat de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn una persona més doncs, a aquest servei i doncs, també doncs, hem, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures doncs, s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, i una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar 2 anys el sistema de rec sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant doncs, s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sàvilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia Eunice Martín, la regidora de Gent Gran Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López.
3: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
4: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandreuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
3: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
4: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Alcolea del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural i històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat. I aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, doncs, per fer un plat. Doncs com això, doncs, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest Gastro Recap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta, vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a Gastro Recup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats. La cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el Gastro Recup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares a ensenyar als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda, si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo sóc del 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4, i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esport també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat, i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho amb bicicleta, amb família, amb companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta, i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc, i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar i té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.

fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

0: actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
1: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
0: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és, és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu. Després s'anirà doncs, fent per les diferents zones.
1: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
0: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
1: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
0: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
1: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
0: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, aquest servei i doncs, també doncs, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han anat fent malbé.
1: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
0: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també vam plantar, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
1: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
0: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
1: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
0: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
1: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Giribet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla.

0: y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron, y no solo eso, sino incluso mejorarse.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori, de l'alcalde José Raimundo López, per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle, i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
1: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandreuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
0: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
2: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Alcolea del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma de germanament.
1: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania, en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Alcolea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Alcolea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Un any més, Santander de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santander de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí. La Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, pues ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i me'n sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, és el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia,
2: sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem, i algú ens afegeix a més per ajudar-nos, i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè, clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta, però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè, clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si... que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no?, fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot, també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no?, perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no?, de donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva.
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies, gràcies de què? Diu, mira, diu, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que diguem... li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, havent d'això, decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegi i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem és no només per investigació sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que l'estan pretenent que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per a aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre he dit que a Sant Andreu la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta com a altres coses participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es va trobar allà any d'haver any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic, el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringelli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, aviam. No, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit. Però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
0: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Gringelli, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Santandreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Santandreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Santandreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat doncs, tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: En què tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és molt important.
2: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni doncs, com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències i després amb aquest tipus de pacient, la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
1: Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres
2: són
0: prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta, molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre i, pues bueno, prens un paracetamol
2: cada
1: 6 o 8 hores sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
2: Que
0: sempre ens donarà indicacions de què
2: ho
0: hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és molt
2: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres trencats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
1: sí,
2: que vingui amb la mascareta per prevenir
1: sí.
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sí. sobretot, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
2: gran,
1: vulnerable.
2: Sí.
1: També pues, posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar
2: de...
1: i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí.
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, pues, tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: també és important.
1: El menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta. No passa res.
1: No,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc a... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i no sabem més
2: que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica i sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que s'ha, o sigui, han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B. I aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment, o sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es tenen en compte els anys anteriors, no?, de com han anat evolucionant
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan
0: no?
1: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
1: Sí.
2: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni i que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació.
1: Molts.
2: I que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí.
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Sí.
1: Són els que més encomanen.
2: I aquest any he fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven
1: bueno.
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19 i ni ens assabentem.
1: Nites a ventes, nites a ventes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
1: Pues al taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, al telèfon 93 653 0099,
2: i el de La Solana és el 93 546 1777.
1: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sugir a feina ara, eh?
2: Sí,
0: bueno, sempre,
1: sí,
0: no?
1: Sempre. Organitzar, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple, a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també, doncs, patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement, doncs, veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania compromesa i educada amb valors de gènere per cada cop ser una societat, doncs, més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és, doncs, apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar, doncs, aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat, doncs, molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres el 9 d'octubre, a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Mi querida senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 5:45 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també es presenta

0: 30 anys que portem aquí restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte, i dintre d'aquesta proximitat, doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el GastroRK parteix d'una idea molt clara: aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
0: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any, i després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt, i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari?
0: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa, i això és una llàstima, perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia, i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament, no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRK recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
0: Sí, al final això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRK, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu Abarca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
0: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula, perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. Aquell dia m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és entendre, fer entendre a la gent de que amb aquest producte

0: els que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran pues, d'una taula de quatre, quatre plats diferents i quatre segons diferents i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí a elaborar plats.
0: Sí, sí, sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
0: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment, des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
0: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares a ensenyar als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer pues, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc del 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet, tens moltes sortides abans de llançar i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuïda.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades en teoria pel maig o pel juny, on es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
4: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
4: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
4: Uf, és difícil de dir, però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, sense dubte.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
4: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estaba acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
3: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros, a su país.
3: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco. Ni personas que están pagando 1.500 euros... que no lleguen a final de mes, porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles, es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
3: Llavors ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
3: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
3: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
6: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
3: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, els guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta, o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
6: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
3: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
6: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven, i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega. I hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs, que estan darrere de tots aquests fons.
3: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: Només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
3: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
7: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
3: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
7: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé... Es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
3: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
7: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les pedres d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
3: ¿Directament o indirectament a tu t'ha afectat el tema de l'encariment de la vivenda?
7: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
3: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
7: Sí, tant que sí, i tant.
3: És important? Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
7: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
3: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
6: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que es mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi de demanar a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
3: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
6: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
3: Aquest 11 de novembre, convocada vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda, eh?
8: Em sembla bé, em sembla molt bé.
3: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna cosa?
8: Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, i tant que sí.
3: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga?
8: Sí.
3: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys, eh?
8: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
3: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
8: No.
3: La pujada?
8: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves... Jo el que més penso són els joves que no tenen medis de sortir de casa.
3: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
8: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. Penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
3: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana,
8: sí,
3: de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
8: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull... Si jo sóc gran, també. No vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a... Mira, seré una mica dura. Amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, al pis seu tindria un amo, Sí que és, potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona, hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
3: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda o no?
8: Sí.
3: O s'ha de regular?
8: Una cosa és un propietari que vulgui llogar o vendre, però los voltors, això no, estic totalment en contra.
3: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
9: Doncs, bé, com dic, bon dia, doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
9: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
9: sí,
1: amb l'alcalde.
9: I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
9: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
9: I tant. Ara Són tantes que no em ve una concreta que, mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i, com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes les
9: assisteix a totes les
1: de barri,
9: assemblees,
1: a part la del seu barri.
9: Correcte,
1: no?
9: Sí, sí, sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
9: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: Regidor de Joventut,
9: sí, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
9: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
9: no?
1: A través del WhatsApp.
9: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
9: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
9: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
9: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre.
9: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre
9: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre
9: al meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
9: que anirem, saltem de setmana i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre
9: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Campreses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre
9: al barri de la Solana, al parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre
9: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
9: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
9: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
9: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
10: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no?, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
10: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat, i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
10: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
10: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també pues de les seves bicicletes. No? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
10: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
10: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta, que es sortejarà entre els participants. I també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
10: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. See you later, alligator. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat... Sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wilbert, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warners, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube, i a Spotify, i Amazon Music, i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida, les que t'han agradat més, les que potser t'han emocionat més, les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí, aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Bigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get a message to you. Tinc un missatge per tu.

nascut el 1941 a Alabama. I sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

és una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita...

és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril. El programa Revival de...

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Show Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Urs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: plantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest. Well,

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet.

0: back in the middle with you.
1: Clowns to the left me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you.
0: Aquí estic, al mig.
1: Stuck in the middle with you.
0: With you, esclar.
1: Stuck in the middle with you.
0: És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steel Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut,

I Jordi, l'escollir Stylish Will entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut el 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument.

veure'm. Fes-me somriure. Want, 1975.

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

Smile. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Amy Stein. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it. Let me hear it, let me hear it louder. All right. That's what I call soul time.

that make me feel good. What a sound walking for you, baby.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: See you later, alligator.
2: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar en lloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir, mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè a aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que a més és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles,

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

0: I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.
1: Me encontré ayer pensando en aquel baile donde tú

oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Digo al correo, buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol... Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor, tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que al ver tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero... Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo. Jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: També del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, ja. Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeu més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cultodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu, en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

O sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Easton. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Easton va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango? Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo. Olvida el tiempo. Ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Pons, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem Aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles: el vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo.

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parlaràs tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé, molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Ja se'm barallem.
0: Sí, sí.
2: Que té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que diu unes coses.
0: No sé, la gent, després, quan surt d'aquí, queda... que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Bueno, però...
1: No són correctes. Com coses de Gran Hermano, o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo d'elegància.
0: Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu.
1: Mira.
0: Apa, aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al dia...
0: Ei, el tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de
1: preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte, et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida. A Lleida. Amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de que alguna vegada no pagava.
1: No va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que agafem premi. De pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro.
1: José no Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Ja
0: ho veus, has vist?
1: Els dos,
0: Has vist el mundillo? És que el mundillo aquest
1: és complicat.
2: És molt complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes.
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: Sí.
2: Encara
1: és molt...
2: Bueno, que tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs.
0: Ahà.
2: I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim,
0: el,
2: moltíssim.
1: Jo tenia amistats fa mil anys, a lo millor, ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar,

0: el Franck Dubé sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu, sempre l'he trobat a tot arreu des de que era petita, Franck Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
1: Jo no he coincidit amb ell.
0: I encara m'escriu i té un club.
1: El que sí que vaig coincidir és el Jack Caramelo.
0: Amb la Laura Simó.
1: La Laura Simó és una crà.
0: Doncs la Laura Simó és la que va amb el Franck Dubé.
1: Ah, no sé qui és
0: la seva dona.
1: Ah, no la conec amb ella.
0: Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Franck Dubé.
1: Home, la Laura Simó és
0: molt guai.
1: És molt bona, és molt bona.
0: Bueno, és normal, hi ha dit algú bo.
2: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
1: sí.
2: Que és un conjunt, no?
1: Són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
2: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
1: Preciosa cançó.
2: Escolteu.
0: Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta. Jo
1: el conec
0: de fa molt de temps.
1: M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar, aquesta veu.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'Eva, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, no saps alguna cosa.
1: Canvia amb tu i dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que
1: molt,
0: molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor. No us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó. Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la Voz aquest any.
0: Vas anar a la Voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, no,
0: perquè
2: no, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi digues.
2: Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, lo simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir així, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80.
1: Caramba.
2: Al 90, perdó. I, bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat. Gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la Voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta ràbia.
2: Mira,
0: per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: mi vida sea...
1: És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
2: Fantàstic, eh?
1: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
3: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
1: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
2: que
1: gent...
2: Està molt ben cantada, eh?
1: És que no és fàcil cantar perquè aquesta
2: la,
1: cançó,
2: és que
1: eh?
2: La fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvi, ell la canta com amb molt de ritme, no?
1: I amb classe. I amb això classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh?
2: Sí.
3: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
1: Però és que és veritat.
2: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
1: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
2: Sí, poquets.
1: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
3: moltes
1: escolta
3: gràcies,
1: aquesta...
3: Moltes gràcies.
1: Aquest parell de coses.
2: No
1: és
2: peloteo ni res, és sentiment,
1: és
2: no?
1: Que ens agrada.
2: Sí.
1: Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
2: no li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
1: Exacte, tampoc. Quan m'ho va dir...
2: Que diu ell que no pot
1: el tema...
2: fer entrevistes a gent petita.
1: No,
2: exacte. El Joan Bosch està d'un prestigi.
1: I jo vaig dir...
2: Diu, a Gemma Ndundi no faig entrevistes mai.
1: El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
2: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, no faig entrevistes amb Ndundi, perdoni, eh?
1: I ja està.
2: I ja mai més li he demanat res.
1: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
2: Però quasi, quasi no, eh?
1: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
2: Vale.
3: És exclusiva. És...
1: Primícia.
2: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
1: Sam
2: la
1: Darris,
2: gent sàpiga.
1: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu, a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, que el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podeu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
3: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
1: Molt bé.
3: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Ortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un altre i...
1: I vau començar per aquest.
3: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
1: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses. Mm. I fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que et transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
2: Mm.
1: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. Mm. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, l'assumpte?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Mm. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, o estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no,
1: sinó,
2: per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta, mi tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truc està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ho
0: ets.
2: És una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que, sí, sí, que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Barna, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots.
2: Clar.
1: I acabes conformant un matís que és només teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pot resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar, no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té
0: la seva ànima,
2: sí, sí. I la seva forma de ser, no?
0: Exacte, aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí.
0: Que surt sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer és meu, nosaltres.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornant a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no?
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi encara amb més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: things I know. I went to dial the telephone. Nobody's home.
1: Un aplaudiment per a la Núria, no? Una falta de respeto, que llegas tarde y estás hundiendo la actuación de ella.
2: No,
1: claro. Bueno, mire, y el Cristian Conde ensayant. Ensayant el Cristian Conde. El sentiu, ensayant.
3: Intocable. Lo que pensaba de ti tan solo estaba en mí. Para que sigues de vidas, que me rompió las mentiras, que te decidas la verdad, que eso rompió la verdad, que la te trata de gozar.
1: Un aplaudiment per ell! Amics de la Caixa Tonta, això és la bogeria de Toni Rovira i tu.
4: Déu-n'hi-do, Toni.
1: Adéu-siau, Catalunya, que us estimo. Adéu, Joan, ens tornem a trobar la setmana que ve.
4: Sens dubte, gràcies com sempre al Toni Rovira i al seu equip, i acabem la secció amb Cristian Conde, Dolce Vita.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

Nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: prepararse. El primero, durante...
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleep.

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filó en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast, que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

flamant segon disc Crawl World, que dona tot una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà, Juan Luis, i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer embadalir als 90 amb el seu pop melòdic i elegant, i la veu avallotada de Sole Jiménez, i amb cançons com aquesta, Llovió.

seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019, mantenint l'essència melòdica del clàssic. Els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous le ciel de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single,

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals? Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 a l'Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força, del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Asper Sweets, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melanconia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó, que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

Un altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics de Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence Known the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Kiss Me, l'èxit de Sixpence, que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluc s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Man Eater triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat, petons.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Eric Hoffer, a The True Believer, va escriure una frase molt útil per entendre alguns moviments col·lectius. Els moviments de masses poden néixer i créixer sense creure en un déu, però mai sense creure en un dimoni. I avui parlarem d'un món on sovint hi ha totes dues coses. El déu pot ser Bitcoin, la blockchain o la llibertat financera. I el dimoni, els bancs, els governs, els diners tradicionals o qualsevol persona que faci massa preguntes. Parlarem dels Crypto Bros, aquesta barreja de gurus financers, comunitats digitals, masculinitat de cotxe esportiu de luxe, promeses de riquesa immediata i senyors que et diuen que si encara treballes per un sou és perquè no has entès res i et dona la gana. Perquè una cosa són les criptomonedes i la tecnologia que hi ha al darrere, i una altra és convertir una inversió en una fe, una comunitat en una doctrina i qualsevol crítica en FUD, por, incertesa i dubte. El mecanisme acostuma a ser senzill. Primer, et diuen que el sistema t'enganya. Després, que ells han descobert el secret. A continuació, que aquesta és la teva última oportunitat. I finalment, que només has de comprar la seva moneda, seguir el seu canal o pagar el seu curs de 997 euros. Avui intentarem separar la tecnologia del fum, la inversió de l'aposta i la informació financera del senyor Mulleres de Sol dins de casa, que assegura que una moneda amb el logotip d'un gos farà 1%. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on no sabem quina serà la moneda del futur, però sospitem que no serà la que us acaba de recomanar un desconegut per Telegram.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, posarem una mica d'ordre en aquest univers. Avui tenim una col·laboració molt especial. Avui ens acompanya l'economista i directora de mercats de l'Institut Català de Finances, la Laia Capdevila, a qui hem demanat que ens expliqui què són realment les criptomonedes, quins riscos tenen i com podem distingir una inversió d'una promesa de llibertat financera patrocinada per un Lambo de lloguer. Endavant, Laia, què ens has de dir?
2: Hola a totes i tots, terrícoles, i gràcies, Sergi, per convidar-me. Parlant de criptomonedes, tots tenim aquell amic que va comprar bitcoins fa anys i ara et diu, t'ho vaig dir. I també el que hi va entrar tard i prefereix no tocar el tema. Però què són exactament les criptomonedes? Dit fàcil, són diners digitals, però no com els que tenim al nostre compte bancari, que depenen d'un banc o d'un govern. Les criptomonedes no tenen cap autoritat central a darrere. No hi ha el Banc Central Europeu del Bitcoin. Funcionen gràcies a una tecnologia que es diu blockchain, que sona molt a paraula de moda, però bàsicament és com un llibre de comptes gegants compartit entre milers d'ordinadors d'arreu del món, on tot queda registrat i no es pot manipular fàcilment. És a dir, en lloc que un banc controli qui té què, ho controla tot la xarxa. Això té avantatges, més transparència, menys intermediaris, però també inconvenients. Volatilitat brutal, regulació limitada i riscos importants. Perquè sí, pots guanyar molts diners, però també perdre molts diners molt ràpid. I aquí és on sovint hi ha la confusió. Les criptomonedes poden servir com a mitjà de pagament, però avui dia molta gent les utilitza més com a una inversió especulativa que no pas per anar a comprar el pa. També hi ha milers de criptomonedes diferents, no només la Bitcoin, i no totes tenen el mateix valor ni la mateixa utilitat. Algunes busquen ser alternativa al diner, d'altres serveixen per finançar projectes o per operar dins un ecosistema digital. En resum, són una innovació tecnològica amb molt potencial, però també amb molt de soroll al voltant. I potser la millor manera d'entendre's és aquesta. No és només una nova forma de diners, és una nova manera de confiar. En lloc de confiar en un banc, confies en la tecnologia. I això, com tot canvi, genera oportunitats, però també riscos. I a més de riscos, molta picaresca. Segurament per això la feu al programa d'avui, parlant dels criptobos i les sectes associades. En tot cas, gràcies per deixar-me participar i fins aviat.
1: Laia, moltíssimes gràcies. T'esperem aquí quan vulguis, ja ho saps. I ens quedem amb aquesta idea. La tecnologia pot ser interessant, però quan algú et promet llibertat financera instantània, potser és que el producte ets tu. I ara sí, entrem en matèria i saludem el nostre home de ciència, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, què ens expliques? Què tal?
3: Ei, bro, què tal? Ei, tu saps que tinc la meva botiga geologia365.com, i pots entrar quan vulguis. Però escolta'm bé, tu tens minerals?
1: Bueno, sí, no sé, alguna cosa tinc, sí, sí.
3: Sí, saps quina és la diferència entre els teus minerals i els meus?
1: Il·lustra'm. Eh?
3: Doncs que els teus estan en una caixa, vale? Estan en una caixa agafant pols. Jo els meus els converteixo en 10K al mes, bro.
1: Ah, ostres, vale? Molt bé.
3: Saps tu quan veus una pirita, saps què veus? Què és una pirita per tu?
1: No sé, un mineral així, metàl·lic, no?
3: I que, doncs jo hi veig daurat. Marge. Jo hi veig marge.
1: Tu hi veus marge, molt bé.
3: Jo hi veig marge. Jo veig contingut, jo veig branding, jo veig marca personal, saps, bro? Sou.
1: Molt bé, bro, ja veig el rotllo, ja ho pillo, estàs molt en la ona.
3: Sí, saps quantes calcites tinc a casa?
1: A veure, sorprèn-me també.
3: Les suficients per tenir un Lambo fora a casa meva, amb la meva casa en piscina.
1: Ah, és aquella foto que vaig veure fer, però llavors va venir un altre tio al darrere i s'hi va ficar dins. Igual te'l va voler robar, el tanto, eh? O és que potser era el teu, no sé. No jutgis.
3: Si no hi has estat, no jutgis.
1: No. Res més lluny de la meva voluntat, jutjar res.
3: Vale, però...
1: Bé, no sé, m'agrada veure't muntat en el dòlar, que es diu. Així m'agrada. A veure si prospera, eh?
3: Mira, parlant de dòlars, la Laia molt encertadament t'ha dit en què se sustenta el valor de les monedes... Sí. Aquestes tipus Bitcoin, tipus Ethereum, aquestes monedes que van sortir de tant en tant. Crec que
1: fins i tot... N'hi ha milers, eh?
3: N'hi ha milers. Hi ha molta gent que ha tret la seva, inclús.
1: Imagina't. Si tu pots tenir una moneda pròpia, no? Pots fer el de teva marca personal. Diguem.
3: I després la gent la compra i s'arruïna i ja està. I ja hi ha guanyat diners. I ja està.
1: I no serveix per res i aquella persona ja té la butxaca plena i au.
3: Però clar, se sustenta bàsicament en blockchain, una moneda d'aquest estil. No se sustenta amb els governs, no hi ha una contrapartida al darrere, sinó que se sustenta bàsicament. Sí, exactament. Potser que t'expliqui primer com se sosté una moneda normal, els que coneixem nosaltres. Sí. Si ens remuntem a l'antiguitat, saps que les monedes abans doncs, eren d'or, de plata, de bronze, algunes... Sí. Tenien un valor facial, que el valor facial és el valor que diu que val la moneda, que era el valor del metall.
1: Val 10 pessetes, això és el valor facial, no?
3: Exactament. Doncs era el valor real del metall. És a dir, aquella moneda potser pesava 10 grams, teníeu 10 grams en plata, i aquells 10 grams de plata valien 10 pessetes, o 7 pessetes, ja no... Vull dir, la que valgués en aquell moment, això és igual. O em meravellís, ens anem a buscar coses més antigues.
1: Per exemple.
3: Això, és a dir, era important perquè aquest metall estava... aportat a l'estat. Saps que aquí la gent feia diverses trampes, també que agafaven una llima i llimaven una mica la vora per treure aquest metall, per després fondre'l i
1: fer... Per aprofitar-se'n, no?, i acumular-ne una mica, no?, i fer... Clar.
3: Sí, és molt habitual trobar-se monedes antigues bastant llimades per les vores.
1: Clar, això ja és picaresca total, eh? És a dir,
3: picaresca. I per això es van inventar les monedes, saps que tenen com unes ratlles a la vora?
1: Sí.
3: Aquestes ratlles és per demostrar que la moneda no ha estat manipulada.
1: Ah, veus?
3: Abans no les tenien i la gent anava llimant i no passava res, no es veia, no se sabia. I vinga, llimo una miqueta aquesta, llimo una miqueta l'altra, i acabaven amb les monedes ben llimades. Tot per extreure
1: per tant,
3: vol dir que el
1: material del que estaven fetes tenia un valor per si mateix.
3: Ah, exactament.
1: I que es podia aprofitar.
3: Sí. Sí. Després van decidir, doncs, mira, escolta'm, jo tinc, saps què, aquest or o aquesta plata o aquest bronze, no el posaré en circulació, jo sóc l'estat, m'agafo aquest metall i me'l guardo al banc, vale? Sí. Ho guardarem lingots. I aquest lingots emetré i imprimiré bitllets i monedes noves, monedes que seran de ferro i níquel, pots comptar, vull dir, un valor de metall.
1: Un valor baix.
3: Baix, d'alumini.
1: Molt més baix del que té el lingot, diguem.
3: Ah, això mateix. O un paper. Un paper no és res més que un xec que ha emès l'estat. És un xec,
1: és un pagaré.
3: Sí, okay. Si jo tinc aquell bitllet de 50 euros, és un pagaré que l'estat diu, o en aquest cas el Banc Central Europeu diu, si tu me'l portes, jo t'ingresso 50 euros. El mateix valor que diu el bitllet. És un pagaré. Clar,
1: que diríem euros, però abans seria, diguem-ne, tantes unces d'or.
3: Ah, exacte. Avui en dia, doncs, encara hi ha, si fas la pregunta, dic, com se sustenta la moneda actual? Hi haurà gent que encara et dirà, doncs, amb els lingots d'or que té el banc...
1: Les reserves, no? Estats. Les reserves d'or,
3: les famoses reserves d'or. Això ja no és cert. Per exemple, el patró or al Regne Unit el 1931 es va acabar. Això coincideix molt amb les guerres mundials, eh?
1: Sí, no ells sé si Nixon s'ho va carregar als anys 60, em sembla, oi?
3: Sí, senyor. El 1971, precisament, 71. Richard Nixon va suspendre la comptabilitat, aquesta la comptabilitat, no ho sabré dir mai, ho sento, eh? del dòlar en or. Vale? La Reserva Federal, doncs, en aquell moment, va decidir que aquesta equivalència ja no existia. Tot i així, això no vol dir que puguis imprimir bitllets gratis.
1: Clar, hi ha algú que se'n cuidi de controlar-ho, això, perquè si
3: no... Hi ha d'haver un control. I quin és el control? És a dir, avui en dia, totes les monedes que hi ha, l'euro, el dòlar, la lliura, totes les monedes aquestes que són més importants, són monedes que es diuen fiduciàries.
1: Sí.
3: Que les monedes fiduciàries no tenen un valor de contrapartida. És a dir, jo no me'n vaig a un lloc i em diré, mira, et dono 1.000 euros i tu em dones un lingotet d'or. Això no m'ho faran al banc. Una moneda fiduciària vol dir que els diners ja no són convertibles en un bé físic concret.
1: Sinó que tenen valor per si mateix, els diners,
3: clar,
1: diguem.
3: Tenen valor. A mi, jo, si els dono 50 euros, em tornaran 50 euros al compte.
1: Clar.
3: I ja està. No tindré un metall a darrere.
1: Clar, d'aquí a que més enllà de ser paper o metall, puguin arribar a ser a punts comptables amb uns i zeros en un compte corrent informàtic,
3: està,
1: no?
3: És això, són uns i zeros al final, sí. Però, esclar, em dius, ara els criptobros diuen, una de les coses que diuen és que, clar, el Bitcoin em dius que no té contrapartida, però clar, és que la teva moneda, la moneda de circulació normal dels estats, tampoc.
1: Clar.
3: Bueno. Anem a posar cometes aquí. Però no vol dir que la moneda que tinguem nosaltres, els euros, no estiguin sostinguts per res. Estan sostinguts, atenció, pels estats. Vale? Com he de pagar jo, Hisenda? He de pagar amb Ethereums? No,
1: clar,
3: de pagar amb euros.
1: Que paguis amb euros, sí, amb la moneda
3: amb
1: oficial.
3: Euros. Exacte, per tant, jo he de tenir euros a dins. I aquests euros han de tenir el valor. Han de tenir un valor. Vale? Què més? Sí. Doncs això, impostos, tot això. El Banc Central, en aquest cas, no garanteix... Tampoc que la moneda sempre valgui igual, eh? Al final, el Banc Central regula les inflacions, tot això...
1: Vale? La quantitat de moneda que es pot posar en circulació, precisament,
3: exacte,
1: per regular això, no? Els tipus d'interès... Sí.
3: Els tipus d'interès serveixen precisament per regular el preu del diner, eh? Quan anem una mica disparats, pugem els tipus d'interès, quan anem bé, baixem els tipus d'interès, doncs anem fent aquestes coses.
1: Clar, per tant, i en canvi, les criptomonedes no tenen realment aquest sostent, és a dir, se sustenten per un sistema informàtic global com internet mateix, no? Però no, té un valor. És a dir, pel que explica, sembla com que els estats, el producte interior brut dels estats són el que acaben sustentant el volum o el valor monetari del propi estat, no?
3: Exacte, exactament això. Però, clar, també ens sortiran a la gent que té bitcoins o que creu en aquest tipus de moneda, les criptomonedes, dirà, ostres, com a contrapartida, aquest tipus de moneda no se sustenta en cap estat ni en cap banc. Per tant, és una moneda lliure.
1: Però lliure,
3: bueno.
1: Què vol dir lliure? Lliure també vol
3: lliure
1: dir que és inestable, no?
3: Totalment. Si precisament no està regulada...
1: I manipulable, segurament.
3: No és... L'única manera que es pot manipular és dir, per exemple, compra-me-la, com ha fet algun magnat dels Estats Units que de tant en tant ha tret una moneda i diu, va,
1: no, perdona, qui ho va fer d'una forma molt, molt escandalosa va ser un tal Milei.
3: I tant.
1: La moneda Libra d'Argentina, que va ser un escàndol i que va arruïnar a milers de persones, no? Es va inflar el valor i es va demostrar que no hi havia res, no?
3: Sí, sí. Realment aquí, doncs, concloem que al final aquests 1.000 euros a Europa... Són 1.000 euros amb els quals tu pots comprar coses de 1.000 euros avui.
1: Clar.
3: Hi haurà inflació, sí, que es mourà el valor del moneda, també. Però un bitcoin avui val això, demà val allò, i sí, ha pujat molt, i el valor d'un bitcoin avui és molt, és una bestiesa.
1: Sí, sí, s'ha disparat.
3: Té més de 5 zeros el valor, o sigui que... I després hi ha històries com que jo fa temps tenia 3 bitcoins i vaig comprar una pizza. Al final vaig fer això. Bueno, mira, mala sort.
1: És que aquí ens hem de preguntar per què és tan fàcil, no?, que hi hagi tanta gent que caigui en aquest tipus d'estafes i d'aquest tipus de discursos absurds, si em permets. Deixa'm saludar l'Albert Palou, biòleg i cap de comunicació del centre Beta, que el tenim aquí també avui. És un plaer, com sempre. Albert, com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí.
1: Estàs bé?
4: Se'm fa molt estrany tot això que dieu, perquè jo ho tinc tot en una caixa de sabates sota el llit.
1: Ah, bueno, així ets un clàssic. Però escolta, tu que vols ser un dolent de James Bond? No ho has pensat que la millor manera de fer-te tan dolent i tan poderós és fer-te líder d'una secta d'aquestes modernes i poder-te comprar un Lambo i fardar l'Instagram?
4: Sí, de fet, ja en algun capítol de la primera temporada jugàvem a ser dolents de James Bond i arribàvem sempre a la mateixa conclusió. És tot molt car.
1: Què és car? Si ser dolent de James Bond... Per això t'ho dic, que aprofita el tirón del tema i
4: és
1: potser...
4: És molt car. I això de les criptos, però clar, dona per guanyar uns diners. I és curiós, perquè al final sembla que... El que funciona és que hi hagi com un gurú que en sap molt i que ven molt del seu èxit i que, a més, el comparteix amb tu si el segueixes i si formes part de la seva comunitat i llavors et posa en contacte amb altra gent que té èxit. Això seran criptomonedes, però és la base de tota la vida de les sectes. I, bueno, deies... Poder... He intentat fer el joc d'imaginar-me fundant una secta com a malvat de James Bond. No m'he acabat de sortir, eh?
1: No t'ha sortit bé? No has trobat víctimes suficients o com va això?
4: M'he quedat en grau de temptativa de plantejar exemples. He buscat exemples de sectes en els que ens podríem inspirar i potser un altre dia li donem una volta. Clar, jo sóc científic, ja més o menys ja sí, ho sabem.
1: Sí, tens aquest vici, sí.
4: He intentat barrejar sectes i ciència, perquè al final és el món que conec. Clar, ja està tot molt agafat, ja.
1: Està

0: també, però...
1: Ja s'ha fet, eh? Jo això em sembla que ja s'ha fet, però sí. Escolta, però, de la sociologia ja el farem, a més, tinc el dubtós honor de treballar molt a prop de la seu més gran que tenen a Europa, i per tant potser ens podem, és més fàcil que ens infiltrem a la sociologia que al terraplanisme. Però bé, ja, en tot cas ja en parlarem i ho anirem sondejant, a veure si és possible. Però va, a part de la sociologia, què més has trobat?
0: Ja dic, m'he estat mirant algunes sectes d'exemple. Clar, que lligat amb el tema dels criptobros, és relativament fàcil, perquè també la retòrica que fan servir moltes vegades de superació personal i de raptar-te i de demostrar que són més que tu i que els segueixis, també hi ha hagut sectes que han jugat amb això ja. Ja està tot, s'ha inventat. I em volia destacar una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Nexium.
1: A veure, n'he sentit a parlar, però no la conec gaire.
0: Això era una secta americana que va començar com una empresa de màrqueting i precisament una empresa de cursos de superació personal. Aha. I al darrere hi havia un tal Keith Raniere i una tal Alison Mack, que he descobert que és actriu i sortia a Smallville, que és una sèrie que hi ha HBO. Superman.
1: Sí, senyor.
0: Bueno, doncs això que va començar com una empresa de cursos de superació personal, de tu pots aconseguir-ho, et pots fer ric, bla, bla, bla... va acabar convertit en tot un tema bastant truculent de tràfic sexual, d'esclavisme i de crim organitzat.
1: Hosti, sempre anem a parar allà mateix, eh? Però sí. Què passa? Ostres.
0: Feien servir els seminaris per captar gent, que és el mateix que fan molts criptobros, i, bueno, gradualment, dic, es va anar transformant en una xarxa bastant fosca. Només
1: bastant
0: un detall.
1: Bastant sòrdid.
0: Un detall, tampoc hi volia entrar més, però les dones les marcaven amb foc.
1: Ai.
0: I no és metafòric.
2: Mare,
1: però llavors...
0: Bé, hi havia aquí gent important dels Estats Units que va donar voltes per Nexium, eh? Que també és un tema que donaria per...
1: Però, i exactament en què es basa? O sigui, en autoajudes, diguem.
0: Superació personal.
1: Superació personal. Sí. Això és veritat, això ha proliferat molt a internet.
0: Però, bueno, jo us deia, jo soc científic i a l'hora de... Doncs, va, comencem de zero. Com ho plantegem, això de fer una secta? Fem una secta basada en conceptes científics o...
1: Segur que sortirà la quàntica, m'hi jugo.
0: O fem una secta pensada per atreure científics.
1: A veure.
0: He agafat un exemple de cada. No sé si us agrada que comenci per un o per l'altre.
1: Va, tirem per la primera, va. Basada en preceptes científics.
0: Sí, doncs, m'he fixat en l'Institut Ramtan.
1: Ramtan, atenció.
0: Com tu molt bé has apuntat, i sempre acabes allà mateix, es basa en el misticisme quàntic.
1: Ah, doncs clar, és que no falla. Sí, sí.
0: Totes les sectes tenen un líder, així és una mica pintoresc, en aquest cas el líder és una senyora que es deia Judy Zebra Knight.
2: Judy Zebra?
0: Judy Zebra.
1: Judy Zebra. És un nom polisíl·lab, eh?
0: Judy Zebra.
1: Ah, val, dos noms.
0: Que és una senyora que a través seu manifestava l'esperit d'un guerrer de fa 35.000 anys.
1: Val, ja hi som, eh? Ja hi som, que hi ha algú que posseeix algú altre per... i es manifesta a través de... Vale, després, sí, que aquesta persona no acaba de ser la responsable de la cosa.
0: No,
1: és un ens eteri. Vale.
0: Aquesta manifestació d'un guerrer de fa 35.000 anys a través de Judy Zebra Knight, i es posaven a parlar de física quàntica. I després...
1: 35.000 anys, eh?
0: Sí, sí. Distorsionaven el que es coneix com l'efecte observador de la física quàntica. És un concepte molt llarg d'explicar, però que l'acte de mesurar una partícula subatòmica fa que determini l'estat en el que està aquesta partícula. És tot un concepte que fa que la física quàntica sigui molt estranya. Sí. Això ha passat per la mà d'un pseudocientífic que es deia Joe Dispenza. Ho van passar a nivell macro. I les ensenyances d'aquest guerrer és que, en base a la física quàntica, es podia fer servir la ment humana per fer col·lapsar les funcions d'ona de la realitat i crear la realitat que nosaltres volguéssim.
1: Ah, molt bé. Que, per I aquí, tant... quasi bé, ens anirem acostant allò del secret. Us en recordeu, allò del secret?
0: Sí, sí,
1: parlarem,
0: sí. Això hem de fer un programa.
1: Un programa sobre el secret, la llei de l'atracció. Parlarem, és molt interessant.
0: Home, el resultat final que et portava a ser seguidor de l'Institut Ramtan és que et convencien de que cada persona podia crear la realitat. O sigui, si tu no tens diners és perquè no vols.
1: Perquè no
0: tu
1: vols. Podries allà, ja hi som.
0: Podries fer servir la teva ment per modificar una realitat i convertir-la en una realitat en la que ets ric.
1: Ja ho sabeu. Si sou pobres no és perquè no us, perquè us dona la gana ser pobres.
2: Perquè voleu.
0: Això...
1: No perquè voteu a Vox i aquests tipus de partits. No. És perquè us dona la gana ser pobres.
0: Això dius, secta basada en conceptes científics, hem anat bastant pel pedregar. No sé què penseu.
1: 35.000 anys, quàntic, tal, vale, molt bé.
0: Anem a pensar una secta pensada per atreure científics.
1: Aviam, dispara.
0: Hi ha un exemple, també.
1: Vosaltres podeu ser víctimes ràpidament, que us conec.
0: Aniré explicant la secta i en algun moment us sonarà si sou mínimament seguidors de la història del segle XX. La història d'Aum Shinriko. Aum Shinriko, alguna cosa així. Era
1: aquest senyor.
0: Una secta japonesa, aquest és el nom de la secta, inicialment va començar com un grup de ioga.
1: Mm-hmm.
0: I després, aquest grup de ioga, un senyor que es deia

0: Shoko Asaham, el 1987, la va convertir en una secta que barrejava budisme, hinduisme i apocalipsi. És la base de la secta és que la Tercera Guerra Mundial començava el 1997 i que, per tant, s'havien de preparar i van atreure molts científics d'alt nivell.
1: A veure.
0: Però d'alt nivell, eh? Vull dir, no un llicenciat de coses, o sigui, gent catedràtic... O sigui,
1: doctors ben posats, molt bé.
2: Japonesos o de tot arreu?
0: Japonesos.
2: Takekubo, jo conec aquests, no sé.
0: Sí, no, aquest és un altre. Tenien un senyor que es deia Hideo Murai, que el van proclamar ministre de ciència, així és, perquè sí, que era físic de partícules. Després també tenien un senyor que es deia Masami Tsuchiya, el japonès, m'entrevessa.
1: Molt bon japonès, també, trobo. Molt bé.
2: No, però ho tens fluït, eh?
1: Sí.
0: Sí, moltes coses. Era un professor de química, i també un químic brillantíssim. Després també tenien Seiichi Endo, un biòleg, expert en genètica de virus.
1: Sí.
0: Ja es va torçant la cosa. Aquí van sumar-hi Ikuo Hayashi, un cardiòleg, que van autoproclamar com a ministre de Salut.
1: O sigui, donaven ministeris, ells, eh?
0: Sí. I aquí molts científics es van anar juntant i un dia van tenir una idea brillant, que va ser posar-se a produir gas sarín.
1: Ah!
2: Ui!
1: O sigui, que al final tot allò era una secta creada
0: per produir gas
1: sarín. Per atraure científics.
0: Sí, doncs tots aquests científics, dèiem que es van grillar una mica, es van posar a produir gas sarín, que per qui no ho sàpiga, doncs és un dels tòxics més potents que ha creat mai la humanitat, i un 20 de març de 1995 van decidir provar-lo al metro de Tòquio.
1: Clar, és que el rotllo està en crear tu l'apocalipsi, si no ve, no? Sí. Has d'acabar validant la teva tesi.
0: Allò, si busqueu, doncs és el mític atemptat al metro de Tòquio, el va crear aquest grup de ioga transformat en secta de científics, 14 morts, 6.000 ferits i una colla de científics condemnats a mort.
1: És que, clar, final...
2: Hi havia geòlegs o no, allà?
0: No.
2: És que no hi som mai. Veus? No hi som mai, els geòlegs.
1: Doncs, noi, ja tardes. Aneu-vos-hi posant. Aneu-vos-hi posant, ja saps.
0: Això serien les tres coses que tinc sobre la taula per pensar una mica en la secta que podríem crear així des del podcast. Però, bueno, no, li havíem de donar una volta perquè no m'agradaria ni acabar ni condemnat a mort ni, diguem, a la presó.
1: A veure, si pots evitar matar algú, doncs, potser és bona idea, no cal fer-ho, no? No val la pena. Jordi, tornem una mica a les criptomonedes, perquè aquí hem barrejat una sèrie de coses, perquè al final parlem de sectes, perquè és veritat que els criptobros han derivat en una mena de comportaments sectaris, no? I aquí és on el vincle, no? De crear una comunitat que, en el fons, el que fa és una mena d'autoengany, creant un ídol fals, que en aquest cas és la criptomoneda, o fins i tot una falsa promesa de riqueses i de benestar i de luxes, etcètera, etcètera. Però,
2: sí.
1: És a dir, crec que és interessant tornar també una mica a l'origen de la conversa. Realment, es poden guanyar diners amb les cripto o com va això?
2: Bueno, mira, ara et diré, abans d'entrar a dir-te exactament si es guanyen o es perden diners, perquè és una cosa, clar, hi ha milers de monedes diferents.
1: Clar, ho ha dit la Laia, sí.
2: Algunes realment actualment sí que s'hi guanya, algunes no tant, però sí que t'he de dir que, per exemple, el Banc d'Espanya ara va publicar el 2021 que un 4,8% de la població espanyola té actius, té criptomonedes. 4,8% és bastant, eh?
1: Bueno, sí pensava que en diries una mica més, però bueno, sí, un 5%...
2: Però fixa't, aquí anem al 80% d'aquesta gent que en tenia inverteix menys del 10% de la seva capacitat financera.
1: Tècnicament no és un producte financer com a tal, o no sé si s'hi considera, però
2: no.
1: Clar, se suposa que has de tenir uns certs coneixements, no?
2: Ah, exacte, i aquí vaig. Per exemple, la CNMV, s'ha de dir així d'UV al final, Si no és en català, has de dir V. CNMV.
1: Diguem-ho bé.
2: M'hi van dir que es pronunciava així, la baixa.
1: La Comissió Nacional del Mercat de Valors.
2: Exactament.
1: Vale.
2: Va dir que 3 de cada 4 ciutadans han sentit a parlar de criptomonedes. Però només un 2% afirma tenir-ne en coneixement.
1: Clar, és que és el que et deia, que realment... No, jo no sabria gaire com posar-m'hi, no sé tu, eh?
2: Sí, clar, és una cosa que té molta fama, però té poc coneixement, hi ha poc coneixement. Qui inverteix a vegades no sap què està fent. Realment és així, És així.
1: Però, que passa, perdona, passa amb tots o una gran quantitat de productes financers. Recordem la mega estafa aquella de les preferents, que molta gent va fotre calés allà a cabassos i no tenien ni punyetera idea a què els estaven invertint, també.
2: Sí.
1: I els productes derivats i els swaps i totes aquelles històries, us en recordeu?
2: Sí, menys els que l'ofereixen, aquests sí que saben què estan fent, molts altres
1: tot
2: no.
1: Tot i que t'he de dir que tinc algun dubte, perquè després de la crisi financera del 2008, algun documental, sortia algun expert dient va arribar un moment que veníem coses que ni enteníem nosaltres, no?
2: Ja.
1: Que és una cosa tremenda.
2: Ja pot ser. Però bueno,
1: la qüestió
2: que
1: era anar a demanar diners a jubilats, no? I deia, tu porta calés aquí, que jo ja me'n cuido i no pateixis, no?
2: Sí. Jo he de dir, per exemple, la meva sogra ha pillat amb això. I això és important. I encara té actius, al banc.
1: Això és com qui va invertir a Nueva Rumasa. Us en recordeu, de Nueva Rumasa?
2: Home, i tant.
1: Que prometia un 8% i resulta que llavors, a última hora, tururut.
2: Sí, va inventar una mica els diners.
1: Sí. Val, doncs aquí, així que deies que hi ha gent que sí que inverteix, però que la CNMV diu que la gent no té coneixement, no?
2: Ah, exacte, i aquest coneixement fa que puguis ser víctima d'una estafa. L'FBI, amb dades publicades el 2026, va informar que hi ha unes, més o menys unes 181.000 queixes. Això a l'FBI, això als Estats Units, I sí. 11.000 milions de dòlars en pèrdues.
1: 11.000
2: milions de dòlars en pèrdues.
1: Això ja és un pico, Això ja és un pico.
2: Però, per exemple, on pots perdre diners? Anem a fer. Agafa la teva moneda, fem el concurs. Vinga, concurs.
1: A veure,
2: per exemple, a veure si m'ho sabeu endevinar. Sabeu qui ha tret una criptomoneda?
1: Molta gent, però no ho sé, ara no sabria dir.
2: Te'n diré un. Digues. Que el coneixeràs, segurament. Donald Trump.
1: Ja. Donald Trump, sí, home, sí.
2: Donald Trump té una criptomoneda que es diu Trump. Bueno,
1: fàcil.
2: No és... Sí, és fàcil. Sí.
1: Fàcil, Trump, sí. No? També tenia un mòbil, un telèfon mòbil. No recordeu que va treure un telèfon mòbil?
2: Un model de coses, aquest senyor.
1: Sí. I una xarxa social pròpia, Truth Social.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Doncs mira, si l'haguessis comprat un tram al moment en què va sortir, que ell el va treure, haguessis pagat 75,35 dòlars. Avui en dia tindries 1,87 dòlars.
1: Ah, malament. Una mica fracàs, trobo.
2: 97,5% de pèrdua.
1: Però llavors, és a dir, no te n'adones que potser t'han estafat una mica? Vull dir...
2: Ja, jo suposo que sí, vull dir que tens una enganxada amb aquestes i, clar...
1: Ah, el Bottom Donald és, no ho veu, que
2: és,
1: no porten...
2: És tram, eh? És tram, eh?
1: Ja.
2: Hi ha molta gent que ha perdut molts diners, amb això.
1: Sí.
2: I no veig que no se'n parla massa. Saps qui també ha tret una moneda?
1: A veure.
2: Una persona fi a tram, molt a fi. Melania Trump.
1: Ah, pensava que anaves a dir...
2: Saps com es diu la moneda?
1: A veure.
2: Melania. Originals no són, però bueno, saps què estàs comprant.
1: No s'ho han treballat gaire, no s'ho han treballat gaire.
2: No. Mira, si l'haguessis comprat en el moment que va sortir, 13,05 dòlars.
1: I ara?
2: Ara val 8 cèntims.
1: 8 cèntims.
2: 99,39% de pèrdues.
1: S'ha devaluat més, encara.
2: S'ha devaluat. N'hi ha un que aquest m'agrada molt, que aquest és realment... Jo hagués invertit aquí, i hagués invertit a cegues, que és Ronaldinho.
1: Home...
2: Ronaldinho té una criptomoneda que es diu Star 10, que tenia el número 10 a la samarreta i era una estrella, però Star 10, bueno, també no és massa...
1: I què, aquesta?
2: Mira, l'haguessis comprat, dius, bueno, mira, cada moneda valia 0,3754.
1: Bueno,
2: dius, bueno, pots comprar unes quantes. Posa'm en 10.
1: Sí.
2: Em gastaré 3 euros. 3 horets, va, mira, un cafè. Cafè no val 3 euros, dos cafès.
1: Dos cafès.
2: Sí. Avui en dia, si ara la vols vendre, la moneda de Ronaldinho... Val, espera que m'hi estaré una estona. A veure, 0,00005774. És a dir, ha perdut pràcticament el 100% del seu valor.
1: Està clar,
2: és a dir, no anem bé. Això són personatges públics. Hi ha molta gent.
1: Per tant, vol dir que el valor segurament es concentra en unes poques criptomonedes. No, és a dir, tothom pot treure la seva, però al final el valor s'acaba concentrant en unes poques, no?
2: Sí, perquè el valor el dona realment el sostén, que parlàvem d'aquí, quins són els sostén, qui aguanta aquestes monedes,
1: clar.
2: El valor el dona les ganes que tinguis o no tinguis de comprar-la.
1: Clar.
2: Bàsicament,
1: sí, és un valor de confiança, no?
2: Sí, senyor. I el bitcoin és un valor de confiança. Si s'agafa amb això, doncs s'agafa amb que si tu el vols, doncs et costarà de trobar. És car.
1: Que de fet,
2: hi ha molta demanda.
1: De fet, vol dir que, en el fons, és un valor de la quantitat de gent que hi confia.
2: Això mateix.
1: És gairebé un valor de col·leccionisme, no?
2: Sí. Mira, em va molt bé això del col·leccionisme que dius, perquè aquí hi ha una altra cosa, que ja no són les criptomonedes, sinó que són els NFTs. No sé si te'n recordes d'això.
1: Sí, volia treure-ho, això, en algun moment. Sí.
2: Això és com un col·leccionista, com qui compra un quadre.
1: Sí.
2: Un NFT no és res més que un certificat digital únic. Uh-huh. Bé, tu compres un certificat digital. No vol pas dir que aquell certificat digital apunti a res al valor monetari, sinó que se li dona un valor, és a dir, té un valor de col·leccionisme, pràcticament.
1: Uh-huh.
2: Vale? I tu compraves una imatge. et donaven una imatge. Si tu compraves aquest NFT, et donaven una imatge, que normalment era com un ximpanzé, una cosa horrorosa. Era lleig, lleig, eh?
1: Però que tu la podies arribar a copiar. El que passa que, clar, entenc que el codi intern devia ser únic, no?
2: Hi ha un codi, sí. Simplement la imatge era la portada.
1: Clar, però és que, sí, està clar. Val. Però cada cop es va virtualitzant més tot plegat, diguem, eh?
2: Sí, sí, sí. És pràcticament es va presentar com si fos art.
1: Sí,
2: i aquí va haver-hi bastanta gent es va enganxar els dits. Entre ells, Justin Bieber.
1: Aviam, volen Justin
2: Bieber va pillar molt fort.
1: Ha entrat en una deriva una mica sòrdida, també.
2: Sí. Justin Bieber es va enganxar els dits d'una manera bastant, bastant important comprant aquests ximpanzés, imatges de ximpanzés.
1: Devia tenir algun bro que li devia vendre bé l'assumpte.
2: Un criptobro allà que li va dir, compra això que ara...
1: Veuràs, això arriba a acabar, nano, que tot el que has fet amb la música, bueno, sí, la vas a flipar.
2: Me'n recordo que es deia, això, vull dir que havies de comprar. Jo, compraré aquesta imatge. Doncs mira, Justin Bieber va comprar Bored Ape, que simplement és Bored un Ape, mico avorrit. Bé, sí. El va comprar per 1,3 milions de dòlars, una imatge. És a dir, que és una imatge, és un codi, un certificat.
1: 1,3 milions de dòlars per un certificat.
2: Per un certificat.
1: És a dir, una cosa que no pots ensenyar a ningú, que no té, que no és bonic de res, no?
2: No és lleig, és lleig. És,
1: en fi, sí.
2: Doncs, saps quant val avui aquest Bored Ape, aquest certificat de Justin Bieber?
1: Aviam.
2: Avui, el 2026, està tassat en 2.800 dòlars.
1: Collons! O sigui, que pobre Justin es va arruïnar.
2: Ha perdut 1,297 milions de dòlars.
1: Li comprem.
2: És a dir, home, si algú ens financia això, li podríem comprar el Bored Ape amb en Justin Bieber.
1: Li comprem, Bieber, fotem
2: allà a la web. Potser encara no? Sí, això, pels nets.
1: Clar,
2: això ho deixes als nets, eh? Deixes, sembla, mira, deixo la casa a la platja, la masia, que en tenim tots tres de masia.
1: I el Bored Ape, no?
0: Home, jo crec que si li paguem 2.800 euros quan es fa propaganda, jo crec que, home, és ben invertit, eh?
1: Home, està claríssim, seria ben pagat, i tant.
2: Sí, sí. Però espera't, aquí no acaba, la cosa, un moment, perquè Justin Bieber va comprar dos Bored Apes més. Va comprar dos Bored Apes més per 1,74. 1,74 milions d'euros.
1: Vinga, endavant!
2: Vinga, endavant!
1: Home, que no ve d'aquí. Sí.
2: Avui en dia, aquests dos Bored Apes s'estima que valen 120.000 euros, per tant, ha perdut 1,62 milions d'euros. Vinga, qui ofereix més? O sigui que porta perduts ja 2.800.000 dòlars.
1: Doncs vinga.
2: Amb tres imatges.
1: Què et sembla?
2: Tres certificats. Fantàstic. Hi ha gent que hi ha perdut més, eh? Vull dir que és una cosa terrible.
1: Ja arriba, ha d'arribar un punt que ho vegis, no? Que no va, diguem.
2: Home, ja, però és que això veus la demanda que té. Per exemple, Jack Dorsey va comprar un Bored Ape d'aquests, un NFT, per 2,9 milions d'euros, el va posar a subhasta per 48 milions d'euros,
1: sí.
2: I el màxim que va arribar, l'oferta màxima que va arribar per aquest, va ser de 6.800 dòlars.
1: Imagina.
2: Era optimista o era?
1: Llavors, aquests nois, segons Llados i companyia, els hi passen aquestes coses perquè volen, no? És a dir,
2: home, clar, són així.
1: Perquè es perden diners perquè no en saben, oi?
2: I tant.
0: Evidentment.
1: Albert, tenies... Em volies parlar d'una estafa piramidal, pot ser? Bueno, una altra. Hem parlat d'aquestes, però alguna altra?
0: Sí. Que sí? Molts d'aquests negocis que deriven del criptobroisme són estafes piramidals. Estafa piramidal és un tipus de negoci que es basa en una cosa que es diu esquema Ponzi, que bàsicament és que algú et promet que guanyaràs diners, tu li dones uns diners, i amb aquests diners que tu li dones, ell dona diners a altres persones a qui li ha promès uns beneficis. Llavors...
1: És a dir, que ningú produeix res de res,
0: no?
1: No crees diners d'enlloc.
0: Has d'anar ficant diners per repartir els beneficis que has promès a la gent que t'ha ficat diners. Vull dir que llavors arriba un dia que si s'han de tornar tots els diners que la gent ha ficat allà, no surten.
2: Això ho he fet amb bossetes de te.
1: Sí, tu has inflacionat el mercat del te.
2: I tant.
0: Justin Bieber va perdre diners, però mai perdrà tants diners com va perdre l'estat d'Albània.
1: Al tanto, eh? L'estat d'Albània. A veure, il·lustra'ns.
0: Albània, un país poc conegut, diguem, a nivell mundial.
1: No ric, no seria ric.
0: Va tenir una etapa comunista una mica dura, amb un dictador una mica paranoic, que va tancar el país i quan va sortir els va costar una mica adaptar-se al món. I als anys 90, quan havien just sortit del comunisme i una sèrie d'empreses financeres amb el suport de l'Estat van decidir instaurar un sistema d'estalvis, o sigui, sistema de pensions per la població albanesa semiprivatitzat. Van demanar als albanesos que posessin tots els seus estalvis en aquestes empreses i aquestes empreses els hi retornaven un benefici. Un benefici que, per si algú té una mica de cultura financera, quan et prometen entre un 10 i un 30% de benefici al mes...
2: Al mes?
0: Al mes.
2: Algú hi ha.
0: És que alguna cosa hi ha un cert risc. quan la cosa és tan rendible. El que va resultar és que tot el show que van muntar a Albània va ser un gran sistema piramidal. Llavors, que inicialment anaven repartint beneficis a tothom, però que allò va col·lapsar. I les xifres...
1: I ràpid que devia col·lapsar, segurament, no?
0: Les xifres... Heu de pensar, els 2/3 de la població d'Albània va posar els seus estalvis en aquest sistema.
1: 2/3, 2/3, eh?
0: 2/3 d'un país sencer amb tots els seus estalvis en un sistema piramidal.
1: Clar, és que si t'ho diu l'Estat, has de confiar-hi. No, fotrem aquí un percentatge brutal cada mes, qui no ho faria, no?
0: Quan va col·lapsar, es va esfumar d'un dia per l'altre, el gener de 1997, el 50% del PIB del país.
1: Mare de Déu!
0: Es va esfumar, tècnicament es va dissoldre i va desaparèixer tota estructura de la policia i de l'exèrcit, i es va entrar en un estat d'anarquia en el que la gent va assaltar les instal·lacions militars, va treure l'armament i van sortir furiosos a perseguir la gent que els havia animat a invertir en tot això. Va provocar una guerra civil, un caos absolut, la intervenció de l'ONU, un desplegament que es va dir Operació Alba, liderada per Itàlia. Va caure el govern, òbviament, i sembla ser que a Albània van aprendre que eren els sistemes piramidals, que també és una paradoxa molt xula, perquè si aneu mai a Tirana, a la capital, el dictador comunista Enver Hoxha es va fer precisament construir una piràmide al centre de la ciutat.
1: En honor a això?
0: En honor a ell, però que després, jo hi vaig estar una vegada i em deien que havia de veure les piràmides i després em parlaven de les piràmides d'Albània i em va costar encaixar que eren dues coses diferents. Però bueno, totes dues bastant lamentables.
1: Bueno, doncs escolta, molt bé, no m'esperava acabar amb aquest exemple d'una estafa piramidal sustentada per un estat que efectivament es va emportar l'estat per davant. Bastant increïble. Però va, escolta, després d'aquest viatge per estafes piramidals, gurús, vibracions, monedes digitals, llibertats financeres sospitosament cares, tornem al món tangible, o bueno, no sé si tan tangible. Tenim aquí el nostre tècnic, muntador, filòsof del cable mal endollat i oficial del Museu d'Invents, Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
1: Tu també tens cripto i tens la cartera plena o què?
3: No en tinc, és que em fa mandra. És una cosa
1: fa mandra perquè no...
3: Fa mandra, no sé, és una cosa que em fa mandra.
1: Tu no, jo pensava que tu, que ets un tio que sempre estàs entre ordinadors i això, estaries allà fent mineria d'aquella per aconseguir pasta d'aquesta. No,
3: a més, gasta molta llum i tal. No, re.
1: Clar, no val la pena, no surt de compte.
3: No,
1: tu,
3: no, bueno...
1: Que te den los euros de tota la vida, no?
3: Ah, exacte. Jo com en Palau, jo... amb una caixa sota el llit. Bueno, una caixa.
1: Una
3: caixa petita, perquè, clar, saps.
1: Bueno, tu no ploris.
3: Però... A veure, jo...
1: No estàs malament, va.
3: Jo prefereixo no tenir una idea de criptos i no fer-li gaire cas que no el que li va passar a un senyor que va ser un visionari del tema i es va acabar quedant sense un duro. És un senyor que es diu...
1: Com el Justin Bieber, no?
3: Pitjor, perquè ell els diners els té, però no pot accedir-li. És pitjor.
1: Això sí que...
3: Clar, això és una putada. Això és una putada. És un senyor que es diu...
1: Sí.
3: Un senyor que es diu James Howells, que és un enginyer informàtic de Newport, que això està a Gales del Sud, que bàsicament va ser una de les primeres persones que, quan va aparèixer el tema de les criptomonedes, a l'any 2009 aproximadament, va ser dels primers en interessar-se en el tema. Només que quan el Bitcoin va començar a aparèixer, ell... doncs va començar a comprar bitcoins, en aquell moment tenien un valor molt petit, o sigui, no valien gairebé res,
1: sí.
3: I va començar a minar bitcoins, això, a finals del 2019, principis del 2010, arribant a acumular 8.000 bitcoins, 8.000 unitats de bitcoins, que en aquell moment eren res, però no era res, o sigui, en aquell moment eren
1: cèntims.
3: Clar, el problema què passa? Doncs aquest senyor, doncs, bueno, com que això del bitcoin, ell ho tenia com a hobby, diguem, i ho tenia guardant, tenia el que és l'accés en la seva bitlletera digital, el tenia allà guardat l'accés en un disc dur. Però el problema va venir a l'any 2013, quan ell estava fent neteja, això que de tant en tant s'ha de fer neteja, s'ha de fer neteja de casa i s'ha de fer neteja dels aparells electrònics. Està bé?
1: Sí.
3: Vale. Doncs bé, no està clar...
1: Tant, si se't va acumulant merdes, no? Perquè si no acabes tient Diògenes també electròniques... Sí,
3: vale.
4: Això està vell.
3: Clar, i ara us diré per què no està bé fer neteja de les coses electròniques. No està clar com va anar
1: el tema. Sorprèn-nos.
3: No està clar. Hi ha unes fonts que diuen que va ser la seva exparella, i remarcar-lo d'ex per lo que va passar després, que va llançar el disc dur que contenia la informació per poder entrar a la billetera digital on tenia guardat els bitcoins.
1: Ostres.
3: Si va agafar el disc dur i el va tirar a la basura.
1: I has dit que en tenia 8.000, eh?
3: 8.000, sí, que el 2013 tampoc eren gaires diners, o sigui, tampoc era molt.
1: No, no.
3: Ja era una miqueta més.
1: És una fortuna.
3: Clar, exacte. També hi ha altres fonts que diuen que va ser ell, que es va equivocar, i en vez d'agafar el disc dur que volia llançar, va llançar el bo en vez de llançar el dolent. Bueno, hi ha diferents versions, per tant, us podeu creure el que vulgueu. Però el que sí que és veritat, que el disc dur aquest, ja sigui tirat per la seva exnòvia o tirat per ell, va acabar a la deixalleria municipal de Newport.
1: Mare de Déu.
3: Vale. Fins aquí, bueno, no hi ha problema. Dius, bueno, he perdut uns cèntims, no passa res. He perdut potser 50 euros, no passa res. Però clar, què passa? Cada cop i volta, el valor del bitcoin va començar a pujar, i a mitjans o ja a finals d'aquell 2013, el valor dels seus 8.000 bitcoins era de 4 milions d'euros. Què dius?
1: Bueno, clar, ja pots comprar la deixalleria 70 vegades.
3: Arribarem a això. Arribarem a això. Que aquí fa ràbia, 4 milions d'euros, hòstia, són diners. Però clar, què passa? Que el 2021 aquests 8.000 bitcoins valien 350 milions d'euros.
2: Mare de Déu.
3: Clar.
1: Tu imagines? És molt gros, eh?
3: És molt gros.
2: Aquest noi què va fer? Aquí pots demanar un crèdit al banc, eh?
3: Home, jo crec que sí, no? O pots comprar al banc directament.
1: Què va fer aquest bon home?
3: Clar, aquest noi va anar a l'Ajuntament i va dir, a veure, una cosa, jo tinc un disc dur que l'he perdut i em deixeu entrar a buscar-lo, sisplau. I és més, va dir, a veure, tinc un disc dur amb molts milions d'euros aquí fotuts.
1: Clar, però si tu dius que tens un disc dur allà amb molts milions d'euros, la primera pregunta que et faran és, però com sé que són teus? Com em demostres que aquest disc dur és teu? I no tindràs el funcionari una mica avispado que dirà, aviam si el trobo jo abans?
3: Bueno, a veure, no sé, jo no sé si he anat alguna vegada a la deixalleria del vostre municipi i intentar trobar alguna cosa allà. A veure.
1: Estem parlant de molts cèntims, eh?
3: Ja. El xaval va voler fer això, va dir, escolta, jo vull anar allà. I clar, l'Ajuntament li va dir que no podia anar a remenar la basura, diguem, de la deixalleria, bàsicament per motius ambientals i per la seva salut, no? Però el tio va dir, no, escolta, jo vull anar... Jo vull fer això.
1: Jo m'hi fico,
3: no el deixaven entrar. L'any 2022 va presentar un pla per fer una excavació d'alta tecnologia que estava valorada en 10,7 milions d'euros, que dius, hòstia, són molts diners. Però clar,
1: hi havia
3: 350 milions d'euros pendents allà perduts. Clar. I el tio, en aquesta excavació d'alta tecnologia, el seu pla incluïa fer servir drons amb intel·ligència artificial per escanejar per sectors aquesta deixalleria, fer servir també braços robòtics i sistemes de classificació per tamisar els residus, gossos robòtics que feien tasques de vigilància i recerca, i tot i aquesta flipada, que jo sigui estat el responsable municipal i hagués dit adelante, perquè vull veure-ho, l'Ajuntament li va dir
1: home,
3: que no.
1: Home, i el gravem, eh?
3: Però l'Ajuntament li va dir que no. Li va dir, escolta, no, i aquí, a veure, això és una deixalleria.
1: Ah, quin greu.
3: Aquí hi ha residus, aquí tot està molt contaminat. A més, tu vas tirar el disc dur el 2013, estem al 2022, han passat 9 anys, pot ser que el disc dur ja estigui destruït. Però el noi va seguir, va dir no, va portar el cas als tribunals i finalment el gener de l'any... Cap al 2025, el Tribunal Superior Britànic li va dir que no, que va desestimar la demanda, va dir que no podia accedir de cap manera a la deixalleria, va considerar que no hi havia motius raonables i sobretot no hi havia possibilitat d'èxit per trobar el disc dur perquè ja estaria molt degradat, i després de 12 anys intentant recuperar aquest disc dur per un valor de, ara ja deu ser més, de 350 milions d'euros, finalment per culpa de la burocràcia i els impediments jurídics i polítics, doncs no va poder entrar. Sí, ara ja està allà a la deixalleria. Va tenir una miqueta de sort perquè hi ha una productora de Hollywood que va comprar els drets per fer una docusèrie del que li ha passat, que es diu El Bitcoin enterrat, la caça del tresor real de James Howells. O sigui, veurem una sèrie que explicarà el seu cas, però en l'actualitat aquest disc dur, diuen, es calcula que té uns 742 milions d'euros, o sigui, el valor dels 8.000 bitcoins, més o menys, és això, i el nostre amic Howells diu que encara no s'ha rendit, que està intentant la manera de recórrer la sentència que no el deixa entrar en aquesta deixalleria, i fins i tot s'ha plantejat comprar la deixalleria perquè es veu que ja està a punt de tancar-se, perquè ja ha comprat les capacitats, i diu, bueno, doncs ara quan la tanquin la compro i començo a buscar el meu disc dur. Però, de moment, no ho ha fet.
1: Tu imagina't aquest tio, cada dia quan se'n va a dormir, o sigui, el pobre igual ha de menjar, jo què sé, igual no té calés i ha de menjar gallina blanca, pobre paio, i no arriba, i el tio sabent que és ric, que és multimilionari. És molt gros, això.
0: A data d'avui són 446 milions d'euros.
1: Imagina't.
0: Ara mateix, i el 13 d'agost, el 13 de setembre de 2025 van ser 1.000 milions d'euros, més o menys.
2: Clar. Està bé. Això jo agafaria, jo li diria això a en Laporta, per exemple, ja no importa, i li diria, compra la deixalleria i així pots fer una palanca.
1: Exacte, tota palanca, i podràs tornar a fer una altra
2: palanca. No, si tens 40 milions, 400 milions d'euros, ja allà per fitxar Julián Álvarez tres vegades.
1: Tu, i tots els socis aplaudint, eh?
2: I tant.
1: Que això és així. Bueno, doncs li hem fet un bon garbell al tema dels criptobros, les criptomonedes, les sectes, les piràmides per estafar. Jo crec que després de tot el que hem après, ja estem preparats per convertir-nos en autèntics criptobros. Només ens cal llogar un cotxàs durant mitja hora, fer-nos una foto davant d'una casa que no és nostra i penjar-la a l'Instagram amb la frase «Mentre tu dorms, els meus diners treballen». Després ja obrirem un canal de Telegram, gravarem vídeos des de Dubai, direm mentalitat de pobre a qualsevol que ens demani explicacions i llançarem la nostra pròpia criptomoneda. Què us sembla si fem la TerraCoin, per exemple? Un projecte totalment descentralitzat en què, misteriosament, tots els diners aniran a parar al mateix compte. Però ara, seriosament, les criptomonedes poden ser una tecnologia interessant, una inversió arriscada o una aposta directament incomprensible. El problema comença quan, en lloc d'explicar-te els riscos, venen un personatge, cotxes esportius, rellotges cars, llibertat financera i una vida sense caps ni despertadors. Perquè potser no tots podem tenir un Lambo, però tots podem fotografiar-nos al costat d'un abans que arribi el propietari. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i molt especialment també la Laia Capdevila per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de tant gràfic verd, tanta promesa milionària i tanta foto mirant a l'horitzó amb els braços plegats. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos els vostres criptobros, els vostres NFTs, els vostres gurus financers i projectes que no podem explicar perquè encara estem en fase de white paper. I recordeu que la Terra no és plana. Fins ben aviat!

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess it's cruising for bruising.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Si sou persones aficionades al jazz, segurament ja sabreu que l'edició d'enguany del Festival Internacional de Jazz de Barcelona ja està oficialment en marxa i que aquest 2026 es compleixen 60 anys de la primera edició. Una edició que es va celebrar entre els dies 3 i 6 de novembre de 1966. El nostre temps de jazz d'avui, el nostre Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, el dedicarem a recordar alguns dels concerts de jazz que es van celebrar a Barcelona als anys 50 i 60 i que van portar que, a la tardor de 1966, s'acabés creant el festival. Comencem amb el pianista Willie the Lion Smith, que va actuar el dia 7 de febrer de 1950 en el Casal del Metge, un edifici d'estil noucentista que es troba a la Via Laietana de la ciutat. Va ser un concert organitzat pel Hot Club, l'associació, deien, dels amants del jazz autèntic.

Segur que heu identificat Summertime, la composició dels germans Gershwin que acabem d'escoltar en la interpretació del pianista Willie de Lion Smith. Si fem una mica d'història, us podem explicar que el jazz va arribar a Europa en acabar la Primera Guerra Mundial i la seva porta d'entrada principal va ser la ciutat de París, des d'on es va escampar com una taca d'oli per la resta del continent. En aquell moment, París i Barcelona tenien molta relació i està documentat que l'any 1919 ja hi havia orquestrines locals que havien incorporat els nous ritmes americans al seu repertori. Era música 100% ballable i amb un caràcter tan lúdic que molts intel·lectuals la veien com un divertiment, diguem, interessant, però era una música allunyada del fet pròpiament artístic, deien. Aquesta idea i la recerca de la puresa del jazz original van fer que l'any 1935 es creés el Hot Club de Barcelona, una associació per la difusió del que ells creien que era el jazz autèntic, el jazz nord-americà. Van organitzar un primer concert amb figures internacionals el 29 de febrer de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada de la dictadura franquista van fer impossible la seva continuïtat, o com a mínim la continuïtat de les seves activitats. Això es va trencar l'any 1950, quan, com hem explicat, van portar a Willie de Lion Smith. Un altre músic americà que va venir a Barcelona de la mà del Hot Club va ser el trompetista Bill Coleman l'any 1952. Feia 2 anys que s'havia instal·lat a París, a França, on s'hi quedaria fins a la seva mort l'any 1981. Bill Coleman havia nascut l'any 1904 a París, però en aquest cas no és la capital francesa. És una ciutat que es diu així i que es troba a l'estat de Kentucky, als Estats Units.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I seguim recordant concerts de jazz celebrats a Barcelona durant les dècades dels 50 i 60. Podem dir que esdeveniments precursors del que seria posteriorment el Festival de Jazz. Al febrer de 1953, el Hot Club va presentar en el cinema Windsor Palace, de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, el trompetista Dizzy Gillespie, figura clau del jazz modern i pare, al costat de Charlie Parker, de la tendència anomenada bebop. I és exactament en aquests termes que el van presentar, dient que el Hot Club donava cabuda a totes les diferents facetes del jazz. No sabem si es van ocupar les 1.478 butaques que tenia el local, però sí que podem dir que va ser un èxit considerable i que es van omplir autocars des de diferents localitats catalanes, com Granollers o Mataró, per assistir-hi. Ara us portem una versió de Oh Lady Be Good, de Dizzy Gillespie i el seu grup, gravada a la Sala Playel de París, aquella mateixa gira de 1953.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Now I would like to feature our vocalist, Joe Carroll, who will sing Oh Lady Be Good. If you can't be good, be bop.

Dizzy Gillespie, Oh Lady Be Good, gravació de 1953. Segurament el concert, en aquest cas concerts, més multitudinari i famós dels que va organitzar el Hot Club de Barcelona als anys 50, va ser el que va portar a la nostra capital el rei del jazz, Louis Armstrong, i els seus All Stars, amb la cantant Velma Middleton. Era pràcticament Nadal, els dies 22 i 23 de desembre de 1955, i Armstrong venia per fer dos concerts diaris, pels que ja s'havien venut totes les entrades. La història és de sobres coneguda. El dia 22 es van haver de suspendre perquè l'avió que havia de portar els músics des de Roma no es va poder

És així que en el termini de poc més d'un any, entre 1955 i 1956, ens va visitar dues vegades. El concert, hauríem de dir concerts, també en aquest cas, que ens interessa més són els de març de 1956, que es van dur a terme també en el Windsor Palace. I ens interessen perquè va ser en aquesta visita que a Lionel Hampton li van presentar el pianista barceloní Tete Montoliu, que tenia 21 anys. Van tocar junts i Hampton va quedar impressionat amb aquell jove català que tocava i sentia el jazz com els americans. I no només van tocar junts, també van gravar. Aquí els teniu amb Toledo Blade.

0: en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Seguim a Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i seguim repassant concerts de jazz a Barcelona als anys 50 i 60. Ara ens aturem l'any 1956 i tornem a anar al cinema Windsor Palace, que, evidentment, a part de la pantalla de projecció, ja que era un cine, també tenia un escenari. Dies 2 i 3 d'octubre, una altra figura inoblidable ens visita, Count Basie, que l'any 1956 es trobava en un moment pletòric, amb l'orquestra renovada i dins d'una gran gira europea amb totes les entrades venudes. Un altre detall a destacar és que el fet de celebrar concerts en el cinema Windsor Palace no és ni molt menys una casualitat. El gerent del local era el senyor Alfredo Matas, que va ser una de les persones que van recuperar el Hot Club després de la guerra, i als anys 55, 56 i pràcticament fins als 60 n'era encara un dels directius del Hot Club. Durant aquella gira d'aquest any 1956, aquesta gira per Europa, Basie i els seus músics van gravar el disc Basie in London. La curiositat és que tota la música que es pot escoltar en aquest disc, que té un títol inequívoc, repetim, Basie in London, és a dir, Basie a Londres. Doncs tota aquesta música es va gravar en el concert de la ciutat sueca de Göteborg. Què té a veure Londres i Göteborg? No en tenim ni idea, però aquí teniu Corner Pocket.

Corner Pocket, la que vam d'escoltar interpretada per la Big Band de Count Basie, any 1956. I avancem en el temps per aturar-nos ara a l'any 1959, final de dècada, amb la programació de concerts de jazz a Barcelona consolidada, si voleu, concerts espaiats en el temps, però continuats. 6 de febrer de 1959, el trompetista Cootie Williams, veterà de l'orquestra de Duke Ellington, aterra a la ciutat, una vegada més en el Windsor Palace, per oferir un concert. Williams, en certa manera, va ser el cap de cartell general d'aquell any 1959. I ens porta Sliding and Gliding.

La música del trompetista Cootie Williams en un projecte a nom propi d'una figura que va assolir la fama com a membre de l'orquestra de Duke Ellington. Arribem a 1960 i en aquest moment l'empresari Joan Rosselló funda el Club Jamboree, el mes de gener d'aquell any. Rosselló veurem que es convertirà en una persona clau per al naixement del Festival de Jazz, però en aquest moment, 1960, encara és una mica massa aviat. Anem al 27 de maig d'aquest any. El Hot Club torna a ocupar el Windsor Palace amb l'orquestra de Quincy Jones, una formació que no només incluïa músics blancs i negres, sinó que també comptava amb dues noies. Fet realment estrany en aquell moment, o diguem, inusual en aquell moment. Teníem a la pianista Patti Bowen i a la trombonista Melba Liston. Liston es convertiria després també en una arranjadora excepcional. Es van gravar diversos concerts d'aquella gira europea de Quincy de 1960 i us hem portat la gravació del que van oferir a Lausanne, a Suïssa. Aquí teniu la balada que va compondre Benny Golson en memòria de Clifford Brown. Aquí teniu I Remember Clifford.

I Remember Clifford per Quincy Jones i la seva orquestra, formació de 1960. L'any 1963 trobem un canvi d'emplaçament dels concerts i, per fi, el jazz torna al Palau de la Música. El 1963 va ser el trompetista Chet Baker qui el va ocupar, i el 1964 va ser el Modern Jazz Quartet que van portar el seu jazz de cambra i la seva elegància al Palau. En aquell moment, la distribució dels discos del Modern Jazz Quartet a nivell estatal la tenia la discogràfica barcelonina Belter. Un dels discos que va editar es titula The Sheriff. És del mateix any 1964 i conté aquesta cançó que comença molt suau i s'anima a partir del minut i mig, aproximadament, de la seva durada. Aquí la teniu, Mean to Me.

0: Hola a todos, I'm Christian Sands, and you're listening to Jazz It.
1: I en el nostre repàs de concerts anteriors al Festival de Jazz de Barcelona arribem finalment a l'any clau, 1966. L'empresari i propietari del Club Jamborí, Joan Rosselló, pren el relleu i organitza diversos concerts en el Palau de la Música. N'hi ha tres que destaquen clarament, i dels tres, sens dubte, el primer va ser excepcional. Vam tenir l'orquestra de Duke Ellington i la cantant Ella Fitzgerald, que actuava primer amb el seu trio i després amb tota l'orquestra. En aquell moment, any 1966, aquest cartell era, segurament, el màxim que es podia demanar en jazz.
2: Hi, thank you. Isn't that pretty tune?

Duke Ellington i Ella Fitzgerald ens han portat Let's Do It. I així és com arribem al final d'aquest jazzit especial a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa que, per acabar-lo del tot, ara us deixarem amb dues figures mítiques. D'una banda, Buddy Herman i la seva orquestra, que van actuar a Barcelona, en el Palau de la Música, ja us ho hem dit, el 15 de març de 1966. Els escoltarem amb Autobahn Blues, i després serà el pianista Earl Hines qui acabi d'exaurir els darrers minuts amb una balada. Fantàstic, That's You. Hines va celebrar el seu concert el 25 de maig d'aquell mateix any i en el mateix escenari, al Palau. El novembre posterior ja va veure com arribava la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I amb aquest fragment de història del jazz us diem adeu l'equip habitual del programa, Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directe a Ràdio Sant Andreu. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.